Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

i Cat Weekend.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Yo.
1: Temporados. Temporados, papá. La cuenta. Si es la R, si es la familia. Me da confusión. Impressionat d'aquesta vida, jo sóc el dita, ronco el amor. El vent bufa fort, no soc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per

0: Escoltes ICAT.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Is it true that man has no control

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Claire Monde.

banda per Seis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc, i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bonnich.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, Son Sutherland i Jaume Aragall.

acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde de Massenet aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho porta tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és, doncs, el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia.

0: Adonar-se'n, cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
1: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem...

0: descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
1: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la Cerbatana, però finalment també hi van arribar.
0: Arribarem més junts que tots!
2: Serà el que sigui de ser!
1: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
2: Que sigui el que hagi de ser.
1: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla, una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
3: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
1: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
4: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
1: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
1: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
4: mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
1: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
3: Ai, Déu vulgui.
1: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells, a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
5: Déu meu! Fins i tot està florint!
1: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
5: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
1: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient: atrapa'm si pots! Va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. el més mandrós, va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, van a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
2: Com m'engreixo!
1: Exclamava satisfet.
2: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
1: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
1: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats. El senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir...
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan beneït del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant, en aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius?
0: Sí?
5: Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí, eh?
0: Exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: llegíem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Les obres de rehabilitació i d'optimització energètica al centre de salut de Planellador ja s'han donat per acabades. La intervenció ha permès corregir els desperfectes detectats a la façana i a la coberta de l'edifici, alhora que s'han actualitzat diverses instal·lacions per reduir el consum energètic en un mínim del 30%. Pel que fa al servei de pediatria, aquest començarà a operar de nou al CAP Planellador a partir de divendres 29 de maig. De fet, el dijous 28 ja es tornaran a atendre urgències pediàtriques al mateix centre. D'altra banda, la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, del Baix Vallès, que actualment funciona des del CAP de la Florida, té previst tornar al CAP de Camp Antiquet a partir de la segona setmana de setembre. I dic que el Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet han convocat una nova edició del Mollet Art Memorial Sesbas. Es tracta d'un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli, tot fomentant-la com un procés basat en l'experimentació i la investigació. La regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha explicat que el Mollet Art, tal qual les exhibicions que es fan a l'aparador del museu, tenen per objectiu visibilitzar i donar suport al treball dels joves artistes.
1: Fa molts anys que hi ha aquest certamen i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, eh? És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no? Però que valen molt i molt la pena i que, bueno, s'exposen, no? Llavors s'exposaran els d'això i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari.
0: La data límit de presentació és el pròxim 14 de juny. El jurat seleccionarà tres projectes que formaran part de l'exposició Mollet Art 26. El dia 26 de juny es farà públic els projectes seleccionats. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Barrets fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio

0: sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyac.
2: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, el programa en el que compartim temps de ràdio amb tres professionals del que és el menjar, la gastronomia de proximitat i de qualitat. En el dia d'avui la persona que ens acompanya és la cuinera de Gallecs, la Marina Dunyac. Molt bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia. Amb la Marina ja sabeu que anem de fires i ja el mes passat, que vam parlar de la Fira de l'Ascensió, que just acabem de passar, doncs ja ens anunciava que per aquest mes de maig en parlaríem d'una altra fira també a la comarca, com és la Fira de Sant Isidre de Cardedeu.
3: De Cardedeu, sí, sí, sí. La setmana passada, cap de setmana passat, va ser la de Granollers i llavors, evidentment, no es faran la competència, i sinó que el següent... el que passa que ells sempre, el de Cardedeu, ho celebren a l'entorn de Sant Isidre, que ja sabeu que és el patró dels pagesos, no? Dels pagesos castellans, diuen, no? En canvi, els pagesos catalans tenim de patró Sant Gauderic. Ric. Sant Gauderic. Passa que el nom ja costa recordar-ho, imagina't el sant. però així com la Fira de l'Ascensió de Granollers varia segons la Setmana Santa, no? En canvi, aquí no, aquí sempre es fa al voltant d'aquests dies, que és al voltant del 15. El que passa que com que corresponia al 15 de l'Ascensió, doncs llavors van passar el cap de setmana següent per no coincidir.
2: Per no fer-se mal. Sí. La Fira de Sant Isidre, que també, si poseu Fira de Sant Isidre a Cardedeu, doncs sí, ràpidament us sortirà a la pàgina web, diu que és una fira del segle XIX.
3: Sí.
2: I que era, encara eren més antics el mercat i la Fira de la Santa Creu, que també es feien aquí,
3: també
2: posa la història.
3: La història.
2: I que van ser instituïts per al rei Jaume I, sí, el 1272, al segle XIII.
3: Es veu que les autoritats tenien que donar permís, no? Perquè també Granollers vam parlar,
2: sí,
3: també d'un altre rei, no? Alfons III.
2: Tercer, sí, vas comentar,
3: i,
2: sí.
3: I doncs aquí també, i suposo que la conclusió que traiem és que les autoritats tenien que donar permís per fer aquestes fires, clar. O segurament el perquè és, perquè és un acte públic, és un acte a l'aire lliure, és un acte on sí, hi pot anar gent voluntàriament, lliurement, i en aquells moments les coses, la persona no tenia molta llibertat, i jo crec que per això hi havia aquesta autorització de la realesa, no?
2: Mm-hmm.
3: És curiós, no, això de Jaume I, de Jaume aquest, eh?
2: Sí, sí, sí, Jaume I,
3: però
2: el 1272, posa, segons un document datat a Girona, en el Ídols de maig de 1272. Mm. I després diu que compara aquestes dues fires de Cardedeu, no?, la de Sant Isidre i la de la Santa Creu, diu que cadascuna tenia la seva especialitat, que el maig, o la de Sant Isidre, hi abundaven els instruments per la saga i la batuda, i la del setembre, que és la de la Santa Creu, doncs es caracteritzava per tot allò relacionat amb la sembra i la verema. Llavors, planters...
3: Corresponent amb la temporada, no? Està bé, això, uh-huh, oi? Està bé. El que passa que ara ja s'ha unificat tot, s'ha globalitzat les fires, oi? Però està bé. Però jo, ara que dius, em penso que també encara es fa, la Fira de Santa Creu.
2: Podria ser.
3: Encara es fa,
2: Uh-huh.
3: I és veritat que és veritat, i ara us recordo que sabeu que hi ha una associació que els diuen el blat no està... El blat fins que no està... El blat,
2: fins que no estigui
3: en el
2: sac i ben lligat.
3: Hi ha una associació que a Cardedeu, i és clar, deuen fer la fira al setembre, és veritat, i ells planten espelta. saps? I la venen a moldre gallecs i llavors doncs, fan aquesta fira. Sí, sí. I, és clar, i el nom de l'associació la, sí, ja es diu amb això, eh?
2: Clar. Escolta'm una cosa. El que jo sí que he vist és que els cavalls són molt importants a Cardedeu, perquè, de fet, aquesta fira que en parlem, la de Sant Isidre, diu que va ser un grup de persones de l'associació cavallista de Cardedeu la que va prendre la iniciativa de recuperar aquesta...
3: Es feia abans de la guerra, eh? A la guerra es tanca tot, i llavors això, aquesta associació em sembla que va recuperar l'any 1943. Oi? I que és el que recupera aquesta fira. Comencen amb la mostra de cavalls, tant de cavalls de càrrega com de cavalls d'exhibició. I ara això s'ha anat conservant, i llavors fan això, exhibicions de cavall, d'aquests de muntar, i, però jo també recordo que hi ha cavalls d'aquests de càrrega, amb aquells cavalls que tenen les potes curtetes i gran panxa, i també hi ha aquestes mostres de varietats de cavalls. No?
2: Clar, de fet, nosaltres el que hem trobat és que a la Fira de Sant Isidre tenim concurs de bestiar, sí, que és això que comenta la Marina, sí, espectacle equestre. No, que és allò, sí, sí, que dèiem allò més d'exhibició.
3: Amb els cavalls d'aquests de muntura, que en diuen, no?
2: El concurs de borregos, que avui en parlarem de borregos, i la mostra gastronòmica. És a dir, a la Fira de Sant Isidre, imagino que trobem allò, doncs...
3: Estic a dir que és una fira molt peculiar. O sigui, el mes passat vam parlar de la fira de Granollers, que en diríem molt agroalimentària. La fira de Cardedeu és dedicada molt al territori. Molt. El territori vol dir no solament el Vallès, no el Vallès, sinó el seu territori, els seus productors, els de prop del seu barri. I molt dedicat a les feines del territori, no? Encara que això dels cavalls, els cavalls de muntura, és una cosa com d'exhibició i prou, però sí que ells es treballen molt en producte del territori. Aquí sí que els restaurants es preparen menjars en producte del territori de temporada, i fins i tot hi ha mostres de productes del territori. Per exemple, hi ha una degustació, un tas, que es farà amb mongetes de varietats del Vallès. O sigui, que això ho farà el Pep Salsetes, d'acord? Vale? Vull dir-te que penso que és una fira diferent a la que vam dir de la sessió, que és la setmana passada, que és molt més industrial. Aquesta és molt més local i molt més dedicada a la gent que treballa realment la terra.
2: Els productors,
3: sabeu?
2: No?
3: I sobretot, donar molt valor a aquesta gent i el producte que es treballa a la terra. Jo penso que és la gran diferència. És de les fires que hi va moltíssima gent. Em sembla que es calculen que hi van unes 45.000 persones a Cardedeu. O sigui,
2: sí, sí.
3: Em sembla que hi ha...
2: Poble d'estiuet, que havia estat en el seu moment.
3: Oi? Hi van 45.000 persones. Em sembla que hi ha gairebé 200 parades, no? O sigui, jo penso que el valor el té aquest poble petit, que pot organitzar això perquè don valor a la terra, no? Que és la mare nostra, no?
2: Jo, el mes passat, que li preguntava a la Marina, no sé si a la Fira de l'Ascensió hi ha uns àpats típics o dolços típics de... No? Jo sé que en aquesta fira hi haurà, doncs, això, hi haurà el tema de... Hi ha el concurs de borregos, he comentat.
3: Clar.
2: No? Diu, molts cardedeuencs venen a demostrar qui és capaç de menjar més borregos. Escolta'm. Això
3: com no se sortin en ratafia,
2: sí. Això t'anava a dir.
3: Que també és terra de ratafia, també més endavant, quan arriba el mes que ve, no? El mes de juny, no? Que no fan fires, però hi ha concursos de ratafies, cursos de com es fan ratafies, que és el temps de fer-la, i per tant els borregos, el millor de tot és sucar-los amb ratafia, eh? Perquè si no, no te'ls pots menjar. Sabeu que és aquella pasta, aquella massa dura, no? Aquella sí, massa dura, que es fan clares d'ou i sucre i farina, i allò es va endurint i es talla abans de posar al forn i llavors es queda endurit dos. I és dels postres a Catalunya, quan tu fas una mica de retall, quan fas el recull, vull dir, dels postres de Catalunya, típics que tu puguis trobar en el territori, no n'hi ha gaires, no? Això es veu molt bé en el corpus de la cuina catalana, que postres no n'hi ha gaires, no? Hi ha la crema, hi ha el flam, no sé, saps? I en canvi el borrego, el carquinyoli, és omnipotent.
2: Tenen allò entitat pròpia.
3: Té entitat pròpia. I a més, no és el Cardedeu de Solsona, no. És el Cardedeu de...
2: El borrego de Cardedeu.
3: El borrego de Cardedeu, eh? I dit ja com a curiositat, el Pep Salsetes, doncs, va inventar uns borregos modernistes.
2: I això què vol dir?
3: Sí, i llavors borregos modernistes i afegeix fruita de color i llavors hi dona aquesta altra textura i això s'estès pel territori.
2: I són més tous, o no?
3: I són una miqueta més tous, sí. Els borregos modernistes en diu Pep Salsetes. Ho explico perquè com que estem de borregos,
2: sí, sí, sí.
3: Doncs això, no?
2: I el tema de... D'on surten això dels borregos? Perquè... Clar, estava pensant, no sé si era per reaprofitament, no?
3: Aprofitament de pa sec.
2: Sí.
3: I llavors això es barreja, es posa amb remull, amb llet, clares d'ou, clara, la clara és el que ho endureix, quan, és un merengue, quan tu el poses, o ve un almíbar, més aviat un almíbar, no, l'almíbar, no? L'almíbar es fa amb clara, també es pot fer amb clara, no? I llavors, doncs, aquest almíbar, esclar, quan tu ho poses al forn, s'endureix, i d'això queda... I és un postre d'aquests que pots tenir dies i dies i dies, i sucat amb el que tu vulguis, sempre tens aquell postre, és un plat d'aprofitament i de que no es fa malbé. No hi ha malbaratament aquí, no? Vull dir, perquè és una cosa que aguanta tot el temps que vulguis, mentre els tinguis ben tancat, perquè si no es rancien. Això també és veritat, eh? Però si els tens ben tancats, el borrego... aguanta tot el temps que vulguis. Això sí, és recomanable que si tens la dentadura una mica...
2: Fumuda.
3: O suquis amb
2: el suquis.
3: O suquis amb ratafia.
2: Ratafia, alguna altra mistela, no?
3: Sí, mistela també, no, sí, però com que Cardedeu és el que dèiem, que també la ratafia se fan concursos en el seu moment, doncs, bueno, per això, però sí, es poden mistela i amb llet i tot, també, o sigui que ho podem fer hasta més sa i tot,
2: Escolta'm una cosa, i quan parlem allò que hi ha el concurs de bestiar, l'espectacle equestre, aquest concurs de borregos, i la mostra gastronòmica, quins serien els productors, allò que deies, bé, Cardedeu, la Fira de Sant Isidre, el que posa molt en valor són els seus productors.
3: Sí.
2: Quina mena de productes trobaríem?
3: Productors de temporada, O sigui, no ens en podem anar... No tenim productes de temporada, doncs tindrem encara pèsols, encara tindrem faves per fer el que tinguem de temporada, No té un producte especial al mes de maig, no? Tomàquets encara no n'hi han. Hi ha una mostra gastronòmica i un tas que fan també al Tarambana, a la Fira, després també ho fan en el seu restaurant. És això, que fan productes de temporada.
2: Però que no hi ha uns productors que destaquin. A Cardedeu es produeix molt, especialment, hi ha productors de, no sé, de pèsols.
3: No. Bàsicament és el de les mongetes, el que hi ha a Cardedeu. Uh-huh. A Cardedeu hi ha molta mongeta. Em sembla que es havien contabilitzat que havien fet 4 varietats de mongetes, i és que és una bona zona, de Cardedeu, no? I llavors, doncs, per això suposo que es fa aquesta mostra gastronòmica, aquest tas, no?, que tu tens que fer la prova i quina mongeta t'agrada. No sé quina hi haurà posar-hi el Pep al Carai, la mongeta de l'Anxet, l'ull de llebre i no sé, i l'ull de Crist, no sé, m'imagino. Deurà anar de la més fina, que és la de mongeta, ai, la de l'Anxet, pues, la més farinosa, que és el ull de Crist, no? Dic que suposo que és això.
2: I a Cardedeu hi ha vinya? Ara estava pensant, no, ara que has comentat jo el tema de la ratafia, he pensat, dic, no sé si Cardedeu deu ser
3: també... No crec que toqui el Maresme. No sé.
2: Ho deia pel tema que has dit, són productors de mongetes, bona zona.
3: Sí, és molt bona zona de mongetes per el seu terme. Però no sé si toca el Maresme. Bueno, tota la part de Vella, que sí que travessa la muntanya.
2: Sí, la serralada.
3: No en tinc ni idea. Jo no ho sé. Però de la ratafia es fa manís, No es fa...
2: Ja, però que jo he associat allò, doncs anem a parlar també de producció.
3: Tenen un Montseny per recollir herbes, no? El de les herbes també és molt important. Bueno, no sé...
2: bueno, que paga la pena. De... Ah, jo també he dit allò de, que és sí. poble d'estiuetx, sí, tenen sí. tot un...
4: I llavors de... una cosa a destacar de la fira aquesta, que és això, no?, que treballen molt el territori i el producte, després en aquesta fira, no?, que també hi ha part de maquinària, però no tanta com la que parlàvem el mes passat, llavors hi ha una part de producció ecològica i producció tradicional. I llavors tots els productors de la comarca que vulguin anar, gallecs hi vam anar-hi un any o dos, no ho sé segur, doncs hi van com a productors ecològics diferenciats, o sigui, una mica diferenciats perquè expliquin quin producte fan i per què el fan d'aquella manera i què vol dir aquest producte, no? Què vol dir un producte ecològic i què vol dir un producte tradicional, convencional. Jo crec que és important perquè a vegades ho confonem, eh? Pensem, aquest és més barat i aquest és més car. Potser no, sempre n'hem parlat d'això, Imma, eh? Sí, en el preu just, eh? Amb les coses.
2: Uh-huh. De fet, abans que dèiem allò que el 1942, que es recuperava, no?, després de el temps de la Guerra Civil, que moltes fires doncs, es van deixar de fer, precisament per això, sí, per la Guerra Civil, doncs diu que des del 1983 aquesta associació cavallista, no?, va prendre la iniciativa de recuperar aquesta fira. I llavors diu que s'ha consolidat, no?, que s'ubica a la zona dels Pinatons, també.
4: Oh, és preciós. És preciós, eh? És una zona verda, preciosa, preciosa, eh? El típic bosc que fa petites onades, no?, i van saltant aquestes petits monticos, no?, i és una zona molt maca.
2: Doncs és a la zona dels Pinatons i Passeig de la Riera, i llavors diu, és una fira de caire ramader, és a dir, que també veurem, bestiar. No?, de bestiar, agrícola, industrial, és a dir, que també han incorporat allò de bé, la nova maquinària, no? També dedicada per la gent del camp, artesanal.
4: Ah, també hi ha artesans.
2: D'automoció, també hi han posat, i lúdica. És a dir, que també trobarem
4: activitats. Hi ha de tot, eh? També fa el mateix, eh? Aquí tenen els gegants, els balles gitanes, també hi ha tota aquesta part cultural.
2: De cultura popular.
4: Que a Cardedeu tenen de tot, una miqueta, i que sí que actuen. I també estic a dir que, a part d'això, cada any tenen un tema a reivindicar i a dedicar-s'hi. I aquest any la dediquen al bosc. A cuidar el bosc. I llavors hi ha activitats que se'ls emporten en grups, van al bosc i expliquen com es té que cuidar un bosc, el netejar, com els bovets com es cullen, perquè esclar, ells tenen bosc, no? Llavors, doncs, cada any ho han dedicat a una cosa diferent.
2: Pensava que m'anaves a dir que farien banys de bosc, que ara estan tan de moda.
4: Això, la veritat és que no ho sé, però no em dono la sensació que no. No ho sé segur, eh?
2: Has fet algun bany de bosc, Marina? Has fet algun bany de bosc?
4: No.
2: No.
4: I tu?
2: No, però...
4: T'agradaria?
2: Sí, perquè això de que diuen de trepitjar, no?, així al terra... Bueno, abraçar-me a arbre sí que ho he fet. Sí.
4: Jo el que he fet ha sigut ioga en el bosc.
2: Ah, això també ha de ser molt agradable,
4: I
2: no?
4: I és molt agradable.
2: Clar.
4: És molt agradable. N'he fet a sota... A Gallecs n'hem fet a sota un desmai. N'hem fet en un camp normal.
2: Sí, tot el que siguin allò, activitats d'aquestes de respiració.
4: N'hem fet,
2: no?,
4: a sota un bosc i la veritat que és molt agradable. Encara que et punxes més, no?
2: Sí, clar. Sí, sí. No, però, bueno, clar, ens hem protegit tant, no?, els peus, que ara qualsevol cosa ens fa mal. Potser hauríem de habituar-nos més a trepitjar descalços. De fet, allò, els més petits diuen que el més recomanable és que durant el primer any de vida que no es posin sabates.
4: Ah, doncs,
2: que trepitgin allò, doncs, els diferents
4: el
2: tastures.
4: Bosc, abans de portar-los al bosc, que vagi vint, no? Però sí que és molt agradable, sí.
2: Molt bé. És a dir, que aquest any la Fira de Sant Isidre de Cardedeu dedicada al bosc.
4: I llavors busqueu, no?, una mica, com que tampoc el programa exacte no el tenim, no?
2: No l'hem portat, però segur que ja està allò...
4: Però aquestes activitats que hem dit hi són seguríssim, eh? Per tant, doncs, és que ho buscava a la pàgina web i que llavors sabreu horaris i dies que ho fan.
2: I si no us eviteu el tema, doncs, digital, trucant allò a l'Ajuntament de Cardedeu, allò, escolti'm, A veure si em poden facilitar informació, segur que també us la facilitaran.
4: I dir que és molt fàcil arribar a Cardedeu amb el tren, no?
2: Sí.
4: És molt fàcil. I de passo, Cardedeu també té una mica de modernisme.
2: Sí, per això ho deia,
4: que fer un passeig de... I d'aquí venen els borregos modernistes inventats per la societat, eh? I que també una mica de... Perquè hi ha una guia que et guia una mica pel... O sigui que a Cardedeu s'hi pot anar estar dos dies de la fira, perquè sempre s'hi poden anar a fer coses i menjar-hi.
2: Podeu anar sempre que vulgueu, però si doncs coincideix amb la fira, doncs un plus, per aquesta visita.
4: Fira,
2: exacte,
4: sí.
2: Ara parlàvem de la fira de Sant Isidre, però que sapigueu, doncs això, que sempre doncs hi ha activitats que paguen la pena. Marina, ho deixem aquí?
4: Perfecte,
2: sí?
4: Molt bé.
2: Doncs que vagi molt bé i ens quedarà el mes de juny, que ja veurem allò, de... diu la Marina, que ens vol parlar de la fira del tomàquet, que encara que sigui el juliol, ella ens la vol avançar perquè paga la pena, tenim varietats.
4: La setmana passada, va ser dissabte passat, la fira del planter, impressionant la quantitat de planter, de tomàquets de varietats de Vallès que es venen, que va gent, però no grans extensions, no, eh? Quatre d'aquí, quatre d'allà. Els horts casolans, els horts de particulars, està ple d'aquests tomàquets de varietats antigues, eh?
2: És que, Marina, menjar-se un tomàquet bo és que és difícil, eh? Però paga la pena. És
4: però
2: que es nota la diferència,
4: tomàquet,
2: eh?
4: El tomàquet es menjarà a finals de juny, juliol i agost, eh?
2: Després tota la resta...
4: I la resta, allò és una bova vermella.
2: De nevera, tot.
4: De nevera.
2: O que venen d'altres països,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, i tant.
2: Ho deixem ara aquí. Que vagi molt bé, Marina.
4: Molt bé.
2: Adéu-siau.
4: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: Notícia d'última hora!
1: Els petits cooperatius us volen avisar que al mercat setmanal vendran productes
2: artesans,
1: útils
0: i ecològics.
3: I amb molta il·lusió!
4: Perquè ho fem els nens i nenes de l'Escola del Bosc de Mollet del Vallès.
0: Units per créixer, cooperant pel futur, la força en treball en comú i uns arribem més lluny.
3: Us estem esperant!
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
7: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardaní

També la d'un compositor, tindrem la secció d'agenda i complirem amb dedicatòries. Així que prepareu-vos per passar una hora en la que podreu gaudir de composicions que a plaça no se solen sentir. Comencem!

0: Balladora sardana que porta el nom de la ciutat d'on era el seu autor. Soc de l'Hospitalet. Estrenada el 1954, és del mestre Jaume Ventura i Tort i l'hem gaudit amb la Juvenívola de Sabadell.
1: A continuació, la composició del 1962 del granollerí Conrad Saló i Ramell, d'un estil ben diferent de l'anterior sardana. El seu nom, Una llàgrima, i la cobla, La Badalonina Marinada.

0: La copla marinada amb la sardana d'en Conrad Saló i Remell, una llàgrima.
1: Anem a complir amb les dues peticions que tenim. Com bé sabem, el Barça és campió de Lliga i la Maria Company vol felicitar amb una sardana tots els seus seguidors i ens explica que tant el seu pare com la seva germana haguessin estat molt contents. I com a anècdota, ens diu que la seva germana, en motiu dels 50 anys de sòcia, el club li va atorgar l'escut d'or.
0: Així mateix, la Mercè Bastida vol també una sardana per als seguidors del programa i ens regala una abraçada. Hem escollit De cara al cel, una sardana obligada de tenora de l'any 1929 d'en Josep Maria Terrides i Barri, que escoltarem amb un enregistrament de la copla La Flama de Farners.

0: Maria, Mercè, per a vosaltres també, de cara al cel. Sardana de lluïment de tenora, d'en Josep Maria Tarrides i Barri, amb la flama de Farners.
1: I aquesta primera part la finalitzarem amb una sardana obligada de tible. L'autor d'aquesta peça de l'any 1988 és l'Alfons Mias i Martí, instrumentista de trompeta i compositor de Sant Joan de Mollet, població de la comarca del Gironès, i amb qui vam tenir el gust de parlar el mes de març passat a l'aplec de Flaçà. Gaudim amb la principal de la Bisbal de Pep, Jaume i Josep.
2: Hola, sóc l'Alfons Mias. Envio una salutació als oients d'Espai Sardana, de Ràdio Mollet, que per molts anys puguem ballar sardanes, que és la dansa més maca que es fa i es fa.

A part de la salutació de l'autor, la principal de la Bisbal ens ha interpretat la sardana obligada de Tible de l'Alfons Mias i Martí, Pep, Jaume i Josep. A continuació una pausa i tot seguit més Espai Sardana.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. La Colla Morada ha organitzat per avui dissabte la tercera edició de Singulars de la Festa. Aquesta és una celebració que aplega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li ha volgut donar identitat pròpia. Adrià Espinosa, membre de la Colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles a fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per a aquestes altres figures singulars, com és en Ferràs, dels Blaus de Granollers, i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Singulars de la Festa s'adreça a un públic familiar. L'inici serà a les 5 d'aquesta tarda a la plaça Artesania. I dic que dilluns, dia 1 de juny, a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions pels tallers de l'Estiu Jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'Escola Salvat Papasseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre l'any 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir de dilluns, dia 1 de juny, a les 5 de la tarda. La inscripció és gratuïta. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Aquest 22, 23 i 24 de maig, Mollet sona més fort que mai. Arriba al Parc de Can Borrell la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Tres dies plens de música en directe, gaites, folk, ritmes internacionals i un ambient que no et deixarà parar. Divendres, gran inauguració amb el grup de gaites de la Hermandad de Nossa Galiza, la música folk tradicional de Rabatxol i el duet Marbú i Mirla. Dissabte a la tarda, la festa continua amb actuacions de grups d'arreu del món i a la nit, gran revetlla amb l'orquestra Huracán. I diumenge, animació infantil i una tarda plena de música, danses i ritme per tothom. Durant tot el cap de setmana, el Parc de Can Borrell s'omplirà també d'aromes i sabors amb la millor gastronomia gallega. Vine a la 45a Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes. Balla i deixa't emportar per la música.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: La primera sardana que escoltarem en aquesta segona part és de la Maria Mercè Navarro i Galindo. Porta per nom Mirall d'aigua. Estrenada l'any 2017, la gaudirem en aquesta ocasió interpretada per la Cobla Contemporània, de la qual la Maria Mercè en va formar part com a flabiolaire durant força anys.
4: Jo sóc la Maria Mercè Navarro i res, és una salutació, envio una salutació per l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada, un petó per tothom. Moltes gràcies.

0: era la salutació i la sardana Mirall d'aigua de la Maria Mercè Navarro i Galindo amb la Copla Contemporània.
1: En el repertori d'aquest programa hem inclòs una sardana que es va estrenar a l'Aplec de Peralada, concretament el tercer, que es va celebrar l'any 1975. És d'en Jaume Bonaterra i de Bau i la va titular Els claustres de Sant Domènec. Escoltem-la amb la principal de la Bisbal.

0: Els claustres de Sant Domènec, d'en Jaume Bonaterra i de Bau, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 23 de maig. Ballada a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 amb la principal del Llobregat. El 82è aplec de Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents, a 4:45 amb les coples, la principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Marinada. El 38è aplec d'Esparreguera, a la plaça de la Pagesia, a les 6 amb les coples, Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. El 30è aplec d'Almacelles, a partir de les 6, a la Rambla de la Generalitat, amb la copla Reu Jove. Ballada a Cardedeu, a la plaça d'Antonyita Fontova, a 6:45 amb la copla Xaloc. Ballada a Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, a les 7, amb la Bell Puigcopla. Ballada a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, a 9:45 amb la principal de Banyoles. Diumenge 24 de maig. Ballada del 10è aniversari dels sardanistes francesins, a les Franqueses del Vallès, a la plaça de l'Espolsada de Corró de Vall, a les 11 del matí amb la copla Ciutat de Granollers. El 28è aplec de Montroig del Camp, al Parc Maria Martori, a les 11 i a 4:45, amb les coples La Principal de Tarragona i Reu Jove. Ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, a 11:45 amb la Principal del Llobregat. Ballada a Sant Cugat del Vallès, a la plaça Lluís Millet, a 11:45 amb la copla Marinada. La primera trobada sardanista al Pla del Penedès, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45, amb la copla Catània. La primera trobada sardanses a Castellà del Vallès, a la plaça Calissó, a 11:45 amb la Lluïsos Copla. Audició a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, a 11:45 amb la Jovenívola de Sabadell. Ballada a Rubí, a l'ermita de Sant Mus, a les 12 amb la copla Ciutat de Cornellà. Ballada a Palamós, al Passeig del Mar, a les 12 amb la copla Baix Empordà. Ballada a Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda amb la copla Sabadell. A la mateixa hora, ballada a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la copla Contemporània. A les 7, ballada a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Bisbal Jove. Dilluns 25 de maig. El 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell, de Tona, al Pla del Castell, a 4:45 amb les coples Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada a Vilanova del Vallès, a la plaça del Centre Cultural, a les 6, amb la copla Ciutat de Granollers. Dimecres 27 de maig. La primera trobada copla Amics de la Sardana de Peralada, al Camp d'Esports de Peralada, a les 5, amb aquesta formació específica per a aquesta activitat. Dijous 28 de maig. Trobada sardanista de colles veteranes a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a les 4 amb la copla Ciutat de Terrassa.
0: Us haureu donat compte que a l'agenda us hem informat de l'aplec que aquest proper dilluns 25 de maig tindrà lloc al Pla del Castell de Tona. Doncs per aquest motiu, la sardana que hem volgut escollir per ara és l'Aplec de Tona, del compositor de Granollers, Ramon Vilà i Ferrer. Som-hi amb la principal de la Bisbal.

0: Escoltàvem, o potser algú ballava, aquesta composició del mestre Ramon Vilà i Ferrer, l'Aplec de Tona, amb un enregistrament de la Principal de la Bisbal.
1: Com que últimament trobem a faltar en les programacions de plecs i ballades en Xavier Forcada i Carreras, aquí el tenim, amb una de les seves animoses i balladores sardanes. És Palamós tot l'any. Estrenada l'any 2011, evidentment a Palamós, l'escoltarem ara interpretada per la Cobla Montgrins.

0: Palamós tot l'any. Sardana amb l'estil inconfusible d'en Xavier Forcada i Carreras. La cobla, la Mongrins. Només ens queda desitjar-vos una bona setmana i que les sardanes formin part d'ella. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Bruno, Mohamed, teniu alguna cosa que fer pel dia 26 de maig?
1: No, no tenim res de fer, perquè ho preguntes.
2: Perquè el dia 26 de maig els alumnes de 5è de l'escola Montseny faran una fira emprenedoria i serà xulíssima.
3: On serà i a quina hora?
0: Serà de 9:30 a 12:30 a la Rambla Nova de Vandalies Aigua Viva.
3: I quins productes hi ha?
2: Que no te'n recordes? Vendrem ventalls, claues 3D, sabons i més.
1: Hala, que xulo! M'encantarà anar!
0: Fantàstic Art, productes fets a mà amb paciència i tranquil·litat.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres tornem a estar aquí amb tots vosaltres, amb el programa de la nostra gent gran. Avui us acompanyem, com sempre, a Carme Canaleta.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, en Joan Albertí. Bon dia a tothom. I, com sempre, els controls tècnics tenim en Sergi Guardeño. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia.
0: Bé, som aquí per parlar-vos de temes que esperem que us resultin del vostre interès. I si teniu interès pel nostre programa, us podeu adreçar a l'Espai Sant Jordi, on la Sílvia Tàbios molt amablement us informarà. I com de costum, i abans de començar amb els temes triats, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana.
1: Doncs
0: som-hi.
1: Sí, doncs bé, Joan. Demà dijous, dia 21 de maig, xerrada informativa, comunitat energètica local. Compartim l'energia solar de Mollet amb la ciutadania. Vols estalviar la teva factura de llum? Doncs vine al centre cívic de Can Borrell de 6 a 7:30. També per demà dijous 21, presentació i signatura Hoy elijo sonreír i el jardín de les palabras a càrrec d'Helena Tiachiti a l'Abacus a les 6 de la tarda. Més temes per demà dijous 21. Parlem de salut. Xerrada. Reconnectar amb la vida després del càncer. Al Centre Cultural La Marineta a les 6:30 de la tarda. I això és a càrrec de Sandra Marín, fundadora de la xarxa Rosa. Seguim amb divendres 22 de maig, Fira de la Robòtica Educativa i la programació Codeboc a la pista exterior del Pavelló Municipal d'Esports Riera Seca de 9 a 12 hores del matí. Divendres també, de dia 22 fins al 24, hi ha la Festa de Nacionalitats al Parc de Can Borrell. Irmandade a Nosa Galícia. Consulteu horaris. Més coses per divendres, dia 22. Obra de teatre, 7 dies al Mercat Vell, a les 6:30 hores. És una obra de teatre dins del programa d'ajuda a iniciatives juvenils, a càrrec de la companyia jove, Efecte Papallona. És a

0: l'escola Joan Salvat Papasser. Hi ha diferents activitats durant tot el dia, val la pena consulteu horaris directament en el col·legi. També el dissabte 23 hi ha un mercadet de segona mà a la Rambla de la Unió de 9 a 2. També el 23 de maig hi ha una sortida cultural a la nova exposició de Caixa Fòrum, que es diu Chess Matís. És el llegat de la nova pintura, que és a les 3 de la tarda. Informació i reserves al telèfon 93 544 5099 o bé al museuabelló@molletvalles.cat. També el dissabte 23, que avui la gent anem repetint,
1: sí,
0: el dia,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Entrega dels premis de la 34a Certamen Literari Sant Jordi al Centre Cultural La Marineta a les 12 del migdia. Hi ha a la càrrec de l'Associació Cultural Set Plomes i a la Biblioteca Can Molà. També el dissabte 23 hi ha la tercera edició dels Singulares de la Fiesta a la plaça Artesania i Parc de les Pruneres. Diverses activitats de la Colla Morada a partir de les 5 de la tarda. Fins ben fent més tard.
1: Sí.
0: Després, el diumenge 24 de maig, descobrint les utilitats de les plantes de Gallecs. És a l'església de Santa Maria de Gallecs, de 10 a 1 del matí, és gratuït i seria convenient reservar l'assistència al 93 842 93 61. I per últim, aquest diumenge 24 de maig, al Vall de la Gent Gran, a les 5:30 de la tarda, a l'Espai Sant Jordi.
1: Doncs molt bé, quina agenda més plena.
0: I ara, doncs, el Sergi amablement ens posarà una miqueta de música.
1: Sí, ens posarà la cançó Llegar a Viejo, de Joan Manuel Serrat.

0: cable.
1: Doncs bé, aquesta cançó fa una mica de referència amb el tema que parlem, arribar a la jubilació i, bueno, a la jubilació i les pensions, que això també és un tema problemàtic. Jo penso que afrontar la jubilació quan t'arriba, doncs aquí els que estem aquí, tant el Joan com jo sobretot fa més anys, però afrontar la jubilació requereix una combinació emocional i planificació econòmica, financera, a veure com arribaràs o com serà la teva jubilació, perquè mentre que estàs actiu no és una cosa. I arriba un moment, jo suposo que tot això requereix pues, planificar-ho, calcular abans de que arribi.
2: Bàsicament, la planificació financera l'has de començar a fer amb 40 anys, perquè si no...
1: Bueno, tant com 40 anys no et passis.
2: Però fer una planificació... Com cal.
1: Sí, bueno, si pots estalviar, bueno, el que pugui estalviar, però tal com està la vida, no sé, si pots anar estalviant i fer un raconet per dir el dia de demà, si no m'arriba suficient la pensió, doncs puc anar tocant d'aquest raconet.
2: No, i em referia a això, és que si algú vol fer planificació financera 3 mesos abans de jubilar-se...
1: No, evidentment que no.
2: Oblida't, això és...
1: No, evidentment no, té que ser per...
2: Ah, vale, vale. Amb anys de temps.
1: Té que ser, per exemple, que puguis tenir una compte d'aquestes d'estalvi, que dius, bueno, aquesta compte doncs, em servirà per fer una mica de calaix,
2: de racó,
1: per ampliar la pensió i dir, sí, mira, si cobres, no sé, quits, doncs aquests 500 o 400 o 600 sumaran.
2: Sí, allò que li passa a molta gent, que mira, amb la pensió va vivint el dia a dia, però el dia que se li espatlla la nevera,
1: sí,
2: tenim, o la rentadora, o qualsevol, li ve un imprevist, ja tenen un problema. Però si tens un raconet que puguis anar dient, bueno, mira, la rentadora trec d'aquest...
1: Ja, però tot...
2: El dia a dia vaig amb la pensió i els extras haig d'anar tirant del raconet.

0: Bueno,
1: clar, si tot depèn,
0: tens o no tens.
1: Tot depèn de cada família i de cada persona, no? Si has tingut possibilitat de fer un estalvi o una pensió d'aquestes per compensar. Sí. El que passa que a vegades si la treus de cop, tururut, ball de rams.
0: Perquè Hisenda ve...
1: Llavors Hisenda ve per darrere, tot el que has estat... Però és que són diners teus, aquests diners.
0: Sí, però aquests diners no has pagat IRPF. Sí. No pagues IRPF. Clar, quan els treus tots de cop, i gent de dir, l'IRPF.
1: Sí, sí, i et queda la meitat, eh? Et queda la meitat. Tinc... Sé de gent, eh? Bueno, primer parlàvem del tema emocional, que també costa, no?, quan acabes de treballar aquest actiu i tens una... Segons la feina que tinguis, hi ha gent que potser pues, vol jubilar-se perquè està fins als nassos ja, de tot, però, bueno, en el meu cas no, i costa d'assumir, encara que t'hagis planificat també, el tenir unes activitats, que si vols fer, que sigui ràdio, teatre o el que sigui.
0: El meu cas va ser el contrari. Jo tenia unes ganes boges de jubilar-me. Ja. I havien planificat la jubilació. Ja. I d'aquell moment que dius, bueno, ja estic jubilat. I ara?
1: Bueno,
0: tinc totes aquestes, que dic jo, activitats extraescolars, no?
1: Ja.
0: Vas agafant activitats, però has de passar uns mesos que... Tot i estar preparat, sabent què passaria,
1: ja
0: vaig jubilar en plena pandèmia, t'ho deia abans, vaig tenir quasi un any de pràctiques, de teletreballar i tot, però vaig deixar de teletreballar perquè m'havia jubilat.
1: Clar.
0: I em faltava...
1: Bueno, falta aquella... A part de la feina, la sociabilitat que tens, depèn tot, parlo de... Depèn la feina, perquè si tens una feina que ets autònom, que només treballes per tu, doncs possiblement, no vull ofendre a ningú, però possiblement tens més ganes de jubilar-te.
0: O que estàs en una feina, diguem-ne, pic i pala, una feina...
1: Exacte, de molt esforç.
0: Amb esforç físic, carregant camions, o dius, escolta...
1: Jo l'únic que he trobat, no ha faltat el contrari, ha sigut els desplaçaments, que em passava 2 hores al dia d'anar amunt i avall. Bueno, tenia que anar amb tren, amb bus, al centre de Barcelona o l'altra punta de Barcelona, i això sí. Però per allò de més, això és el tema emocional.
0: Millor jubilar-se, que seguir treballant fins als 70.
1: Senyal que estem vius i que hem arribat, i això és el més important.
0: I jubilar-te encara amb salut per gaudir de la jubilació.
1: Clar que sí, perquè abans possiblement la gent es jubilava i com no hi havia a nivell sanitari la gent es moria també més jove i la gent pensava, mira, em jubilo i ja en 2 anys
0: 3-4 anyets
1: ja estaven, es morien o passaven alguna cosa, però avui en dia tenim més longevitat i més salut i no
0: I
1: penses
0: tenim
1: així?
0: Més, i tant, i tenim més salut, venim més cuidat de més abans. Tenim més salut i si és algú ja es van reparant posant parxes on faci falta.
1: Sí, per això estan els metges, no? I la medicina que ha avançat i que operacions, tot el que sigui, no?
0: I a més s'organitzen tota aquesta sèrie d'activitats per gent gran, que fa 40 anys s'organitzava, el que jubilava a l'Hortet...
1: Estàs parlant dels centres cívics que estan fomentant o que es fomenta pues, que la gent gran faci coses.
0: Faci coses.
1: O tant sigui esport com sigui activitats culturals, xerrades...
0: O vas aprendre coses que tota la vida t'hauria interessat aprendre, no has tingut el moment. Hòstia, mira, ara hi ha un curset que per 4 duros i aprendré allò que mira que tenia ganes d'aprendre com funcionava. Les universitats també fan les aules per la gent gran, que li diuen. Totes les universitats en fan.
1: Bueno, que, i tanmateix, aquí al Lledoner pues, fan karaoke, no, el playback, fan coses per la gent gran que s'ho passa amb pipa, i teatre, i moltes coses.
0: Grups de teatre...
1: Vull dir, jo mateixa estic amb teatre i la veritat que m'omple moltíssim. Bueno, i ara parlem del tema financer. Va, tu que ets més professional amb aquest tema...
0: Ja veus...
1: Vale. Bueno, el tema de com ens centrem amb les pensions.
0: El tema financer, jo sóc un defensor de les pensions públiques. Jo em vaig resistir, diguem-ne, a nivell ideològic, de les pensions privades, perquè és una manera de justificar que ens treguin les pensions públiques, que és una cosa que ha costat sang, suor i llàgrimes aconseguir.
1: I tant.
0: Però bueno... És allò, la idea és el que dèiem. Jo crec que una persona, quan arriba als 40, ha de plantejar-se que és el moment de començar... Bueno,
1: a fer calaixet.
0: A fer calaixet, a fer alguna cosa. Dir, bueno, pues, potser no cal que vagi a Bali a passar un mes. puc passar-me molt bé de vacances.
1: Sí, pot ser, també.
0: Sí, però pues, després tornem a la... És que com ho hem estat anant a Bali, no puc estar.
1: Ja, els estalvis aquells que havia fet durant 2 anys ja s'han anat a...
0: Bueno, doncs pues es tracta de... d'intentar estalviar una mica, tot de, clar, depèn del sou, de les despeses
1: clar,
0: que tinguis.
1: Tot depèn, hi ha la situació de cada clar, persona.
0: Qui no familiar. Pot, no pot, però qui clar. Pot, intentar estalviar una mica,
1: clar.
0: Buscar un bon assessor financer que et puguin assessorar a on posar aquests diners, perquè avui en dia cap banc, allò que abans passava, cuenta a plazo fijo, que en deien, que et donava un 2, un 3% i et compensava el...
1: però avui en dia tens diners
0: no,
1: al
0: don,
1: banc.
0: No don, els diners al banc no et donen res.
1: I tant.
0: Pues bueno, si tens el que tingui coneixements d'econòmiques...
1: Sí, però això ens tindrien que, tindrien que fer un curset abans de quan tenim 50 anys o 40.
0: Sí, però 40, sí. 40.
1: Cura, vale, que jo 40 en 40 no pensava en la jubilació. Però
0: no,
1: però
0: és que passa una cosa.
1: Sí, sí, sí, que passen ara, els anys de pressa.
0: Jo, a veure, no conec algú que digui, mira, jo cada mes puc posar 5.000 euros en el raconet.
1: Home, cada mes tens que guanyar un supersueldo.
0: Per això, no, però... que el que pots dir, mira, puc intentar cada mes posar 300 euros, 400 euros en un raconet. Necessites molts anys perquè et quedi
1: clar.
0: Una quantitat suficient per garantir-te que mentre
1: visquis et pugui, no et pugui, és un complement
0: et pugui complementar.
1: Clar, clar.
0: Pues ja, cadascú s'ha de trobar la seva manera
1: sí.
0: de fer aquest raconet.
1: Sí, i tant, no? Però jo em refereixo que jo amb 40 anys no, però quan tens una edat de... Bueno, també a partir de 40 o de 40-50 es tindrien que fer un curs les empreses, que això no ho faran, però un curs en el qual ens expliquin, ei, el dia que us jubileu passarà sí, això no. i de tal. Llavors la gent seria conscient també, perquè avui en dia es viu molt el dia.
0: El dia.
1: Que si tens, i més avui en dia que hi ha vols barats, que pots anar on sigui, doncs la gent jove, que molts no tenen ni fills, doncs se'n van a fer viatges i arriben als 50 i no tenen,
0: no tenen
1: duro.
0: Arriben als 50 i estan vivint el dia.
1: Ja, ja. Per això dic que es tindrien que fer un curs de mentalitzar-nos.
0: Però
1: a dir.
0: Això s'hauria de fer amb 30. I cada 5 anys repetir que hi hagués un curs anual que estessis a l'empresa que estessis i diguessis,
1: bueno,
0: recorda
1: que el temps passa que vola.
0: Que el temps passa que vola i quan t'hi trobis, després, quan amb 50 i molts comencis a pensar en això, serà tard.
1: Clar. Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: explica'ns una mica.
0: A veure, us anava a explicar una mica, a veure.
1: De l'edat de la jubilació, va, avui en dia, perquè estem al 2026, sí. Ja sé que cada any va pujant, però...
0: El plan és cada cop allargar més a l'edat de jubilació. O sigui, han passat dels 65, avui entre el 25 i el 26, que és el que ara... L'edat ordinària de jubilació és els 66 anys i 8 mesos. Hi ha una excepció. La gent que ha cotitzat més de 38 anys i 3 mesos es pot jubilar als 65 amb el 100% de la pensió. Això té...
1: Sí, té una mica de joc.
0: Té una mica de joc, però clar, el problema és que els de la nostra generació, que vam començar a treballar amb 14-15 anys i hem estat tota la vida treballant,
1: clar, complint, superes...
0: Ho superem els 38 anys.
1: Bueno, que per cert... Perdona. Els homes, hi ha dones que quan hi ha dones que no van treballar o van començar a treballar molt joves també i després, per lo que sigui, pel motiu que sigui,
0: han deixat de treballar.
1: Ho van deixar tenir fills.
0: S'han quedat sense jubilació, han d'anar al sobi.
1: Sí.
0: És a dir, que aquí hi ha moltes trampes.
1: Clar.
0: Perquè cada any augmenten el número d'anys cotitzats per tenir dret al 100% i cada any augmenten en 2 mesos l'edat de jubilació, o sigui que per l'any que ve
1: ja,
0: serà
1: ja
0: 66 i 10 mesos, vull dir, cada any veus que afegeixen 2 mesos i cada cop posen més... Jo personalment crec que l'objectiu és arribar a jubilació als 70 anys.
1: Sí.
0: I com no tinguis 40 i molts anys cotitzats, no podràs jubilar 2 anys abans.
1: Però imagina't ara la gent jove que estan estudiant i acaben els 25 o els 30 anys, jo què sé,
0: És que aquests no tindran el 100% de jubilació.
1: Que va,
0: ja
1: que
0: ho
1: va.
0: Han previst.
1: Ja, que va.
0: A veure, tots volen fer una carrera. Acaben la carrera anant ràpid amb 26-27 anys.
1: Clar.
0: Més 40.
1: Impossible.
0: 26, 67, 68, sí. Per tenir...
1: Bueno, justet si trobes feina en seguida.
0: No s'estan mai a l'atur.
1: Si les condicions es compleixen totalment.
0: Que hi haurà molt pocs que arribin a això.
1: Ja.
0: A veure, també la nostra generació ha passat. Jo tinc un company que vam estudiar, tots dos treballàvem. Ell tenia millors empleus que jo, però amb la crisi del 2008 es va quedar sense feina, amb 50 i...
1: Imagina't. Sí, llavors, clar.
0: Ningú l'ha volgut, dos anys d'atur, la paga aquesta social, mínima social que et donen, buscant feines amb el salari mínim, treballar només, i clar...
1: Perquè el salari mínim cotitza... El salari mínim, si tu tens 55, em sembla que és a partir del 55, no?, que t'ho donen, aquesta paga.
0: I aquesta paga...
1: Salari mínim... No, com es diu?
0: Prestació social, no sé què. Sí. Té un horari. El salari mínim és que estàs treballant, però cobrant 1.000 euros bruts.
1: Però aquesta gent que té 55 anys s'ha quedat sense feina, els hi donen...
0: Els hi donen 400 euros al mes.
1: Goita, per de conya, per anar-se de viatge. Sí, sí.
0: Per aprimar-se, perquè aquests fan dieta.
1: Sí, no, evidentment.
0: Però és que s'ha trobat que ha arribat a la jubilació i li queda una porquerieta de jubilació.
1: Clar, perquè no ha estat cotitzant durant...
0: Perquè els últims 15 anys no ha cotitzat.
1: Perquè aquest salari mínim no cotitza...
0: No, una cosa és el salari mínim interprofessional...
1: No, aquest salari d'ajuda.
0: Aquesta ajuda social, diguem-ne, és una ajuda, una espècie de beneficència, no cotitza.
1: No cotitza.
0: Si et donen 400 euros, menges, com mínim, menges,
1: no? Sí, però no cotitza, llavors arribes als 65
0: o als 66. Però si t'has quedat 53-54 fins als 66 i 8 mesos sense cotitzar,
1: bueno, a la que fan la mitja... O serà als 70, llavors, quan li toqui.
0: O als 70, són tants anys sense cotitzar, pues fan la mitja de tot això, la mitja de zero és zero. Bueno, hi ha una pensió mínima que segueixes cobrant.
1: Ja.
0: Algú que ha estat... Des dels,
1: tota
0: 14,
1: la vida, fins
0: des dels 14 fins als 52 treballant
1: no
0: i cotitzant.
1: No és just, això, eh?
0: No.
1: I els que treballen els 15 anys últims, només?
0: No, llavors... perquè ara ho han ampliat a 20.
1: Vale. La gent que no ha treballat amb la seva vida i per situacions familiars, per lo que sigui, gent que se separa, dones, sobretot, sí, que es puguin separar i dius, bueno, tinc 50 anys o 45 i em tinc que posar a treballar.
0: Sí.
1: I han treballat aquests 20 anys, llavors...
0: Tenen dret a jubilació i es calcula
1: la cotització
0: com els altres.
1: Ja, ja.
0: El que passa que aquestes no tindran... Aquestes han d'espassar als 66 i 8 mesos o a l'edat que toqui quan hi arribin.
1: Bueno, clar,
0: perquè
1: lògicament.
0: Això de jubilar-se dos anys abans,
1: impossible,
0: amb el 100%,
1: no, impossible. No, això és impossible, però bueno, aquestes persones tindran...
0: Sí, perquè...
1: La part de la cotització.
0: Han cotitzat els últims 20 anys, ja, que sobre el que es calcula què cobraran.
1: Clar.
0: I bueno...
1: El problema també és les persones que cobren una pensió, que han treballat, i després cobren la pensió de viudetat. Aquí hi ha un retall increïble, no? Amb la pensió, diguéssim, si jo mateixa jo cobro una pensió i cobro una pensió de viudetat, el cobrar dos pensions, d'alguna forma, et retalla l'altra.
0: Et retalla, no sé quan, perquè és un tema que no he mirat.
1: Ja, però...
0: Tinc un altre company que es va quedar viudo amb 50 i pico, i mentre treballava, cobrava el sou i la viudetat. I quan es va jubilar, li van dir... O la teva pensió o la de viudetat. Has de renunciar a una de les dues.
1: Ara em sembla que sí, no?
0: T'estic parlant
1: que sí,
0: de fa... Clar, ràpidament ja fa 7 o 8 anys
1: i
0: venia pues, emprenyadíssim.
1: Ja, home,
0: ara que em jubilo, ja, clar, he agafat la meva pensió, que és més que no pas la de viudetat.
1: Evidentment.
0: Per el que he cotitzat. Però, de cop i volta, ara, a part que em jubilo i la pensió és menys que el sou, a més, perdo la viudedat.
1: Sí, sí, aquí hi ha una trampa, com trampa cartón, terrible.
0: Ens porten a l'hort.
1: A l'hort? Bueno, si fos...
0: Tres vegades cada dia.
1: Tindríem que anar constantment a la Seguretat Social a reclamar, a fotre allà,
0: a
1: manifestacions.
0: Jo aquí tenia una pila d'informació d'això dels anys aquí, però crec que hem obert un meló interessant.
1: La revalorització anual, això també té un tema, és important, eh?
0: Té tela. Primer,
1: ja,
0: voldria fer un petit incís, perquè a tot arreu la llei diu que ara amb la revalorització per l'IPC es aconsegueix.
1: Sí, sí.
0: Mentida podrida. Home, és millor que abans, perquè amb el govern anterior...
1: 0,25 o molts anys sense res.
0: Molts anys sense revalorització,
1: sí, sí.
0: I molts anys que era el 0,25.
1: Sí, sí, o sigui, amb el Rajoy.
0: Que era molt
1: sí,
0: pitjor.
1: Sí.
0: Ara almenys, mira...
1: Un 3,8, no? Em sembla que ha sigut aquest any.
0: Ha sigut, sí,
1: un 3,8.
0: A veure, però és clar, és que amb el càlcul de la revalorització que ha de ser, ens fem trampes al solitari.
1: Ja.
0: Primer, fan la mitja entre desembre de l'any... Per exemple, per aquest any 26, van agafar la mitja de desembre del 24 fins a novembre del 25.
1: Clar, hi ha dos mesos que queden penjats.
0: No.
1: No?
0: Sí. Sí, va ràpid. Sí i no, perquè et compten 12 mesos, però ara són 12 mesos que tu ja has passat perdent el cost de la vida cada mes.
1: Clar.
0: Arriben a final d'any, compten la mitja i te la comencen a pagar a partir de l'1 de gener. O sigui, el mes de desembre...
1: De l'1 de gener, no, del 30, del 31 de gener. Sí, sí.
0: Bueno, a partir de l'1, que cobres el 30. Uh-huh. Pues, el mes de desembre ja has tingut una inflació que no has cobrat.
1: I que tampoc és la real.
0: Aquesta és altra, que és el que parlàvem abans. Sí, no és... aquest IPC que ens diuen, tots estem
1: ficats dintre la mateixa olla
0: i creiem que no és el real.
1: Clar.
0: Què compten al calcular aquest IPC medio? Perquè, a veure, a la majoria ens interessa, pues, el menjar, la llum, el gas...
1: Bueno,
0: els
1: gastos, les coses de... més bàsiques,
0: les gastes,
1: bàsicament.
0: El que gastem.
1: Clar.
0: Que en aquest càlcul hi posin el caviar, que, per cert, està baixant de preu perquè amb la guerra aquesta...
1: Bueno,
0: que tenim,
1: el caviar o els cotxes o coses que són de luxe, que no
0: moltes
1: és el real.
0: No augmenten tant de preu, fan baixar la mitja. Pues, estem fent una mitja que hi ha articles que ens la fan baixar de coses que no consumim, a canvi les que
1: consumim diàriament.
0: Dia...
1: Ja. Però bueno, és que vas al súper a comprar i tot puja, encara que siguin 10 cèntims, però vas sumant i llavors et pugen el 3,8%, que encara podem donar les gràcies, sí, no?
0: Sí. I aquí tenim una cosa, el tema de l'habitatge.
1: Ja.
0: El que té habitatge en propietat, mira, sí. Però el que paga de lloguer,
1: imagina't.
0: A l'IPC l'habitatge ha pujat tant, bueno... En quina província? Perquè no és el mateix aquí a Catalunya que Sòria o Múrcia.
1: Ja.
0: Dintre de quina, en quina província? En quina ciutat?
1: A veure, és un tema molt polèmic i tindríem que tenir un assessorament per veure aquestes...
0: Un últim incís. Aquí ha intervingut hasta el Defensor del Poble. En aquest moment es calcula que aquí a Espanya la primera pensió cobrem només més o menys els que ho tenen tot el...
1: Vale.
0: El 80% de l'últim
1: sí,
0: salari.
1: Clar.
0: Però... Hi ha rumors que volen que l'objectiu sigui que abans de 30 anys la primera pensió sigui el 50% de l'últim salari.
1: Mare meva, imagina.
0: O sigui, encara esteu treballant,
1: sí, agafeu-vos a força. Bueno, intentem ser més positius perquè el temps
0: se'ns ha menjat.
1: Se'ns menja i no podem fer res. Doncs, bueno, amics, hem arribat al final del programa, un tema polèmic que podríem estar parlant més estona, però és el temps el que hi ha. I us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 fins a 13:00 en directe. I els dissabtes a les 11 en redifusió. I també per internet a www.radiomollet.com, on trobareu el postcat del programa. Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres. Fins al proper dimecres. Salut i tranquil·litat
0: i
1: paciència. Bon dia, salut.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, torna a apostar pel futbol femení i instal·la una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona femení i l'Olímpic Lyonès femení aquest dissabte, avui dissabte, a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'Esports Riera Seca, un espai obert a tota la ciutadania i pensat perquè els aficionats i aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i familiar. Per a l'ocasió s'hi col·loquen un prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada. Fins a completar l'aforament, les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final. Santi Sánchez, president de la penya, ha explicat que la jornada serà igual que en anteriors ocasions.
1: Igual, sí, sí, igual com sempre. El que és la pantalla gegant, com, llavors unes 400 de 500 cadires que posen com sempre, llavors per el guarner dintre la pista. I més a més de servei bar i l'entrada gratuïta.
0: Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori de fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin a la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. I l'Ajuntament també torna a posar en marxa un any més el servei d'aules d'estudi per oferir als estudiants un espai adequat per preparar els exàmens finals i les proves d'accés a la universitat. Aquesta iniciativa vol facilitar un entorn tranquil i amb horaris ampliats durant les setmanes de més exigència acadèmica. Les aules d'estudi estan ubicades a la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura i romandran obertes fins al dia 21 de juny. El servei coincideix amb els períodes d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: La cooperativa Lesto Factory us espera al davant l'Institut Aigua Viva.
1: A la nostra parada hi trobareu claus, polseres i portaespelmes.
2: Si amb Pallassos Sense Fronteres voleu col·laborar,
3: a la nostra parada heu de venir a comprar.
4: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc plor.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
5: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
6: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
5: Us esperem.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol ens dedicarem a repassar Langs, el disc amb què Florence and the Machine es va donar a conèixer al món i va convertir a Florence Welch, la cantant, en una de les veus més singulars del pop alternatiu de finals dels anys 2000. Aquest àlbum, publicat l'any 2009, combina l'èpica del pop barroc amb influències de soul, indie i folk, construint un univers més teatral al que estem acostumats a escoltar. Però més enllà dels seus grans himnes i de l'impacte que va tenir en el panorama musical de l'època, Langs continua captivant encara avui per la seva energia desbordant i la seva manera de transformar emocions íntimes en cançons catàrtiques. Avui, a Calidoscòpia, repassarem algunes de les cançons de Langs i ens endinsarem en el que s'amaga darrere de cada tema, les històries, les influències i l'estil únic que va convertir Florence and the Machine en un fenomen musical. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Langs. Com bé dèiem al principi, durant aquesta hora més musical repassarem la música de Florence and the Machine i ens centrarem especialment en el seu primer disc d'estudi, Langs, un àlbum que es va publicar el 6 de juliol del 2009 i que va comptar amb la producció de noms com James Ford, Paul Epworth o Steve McKay, que van ser els responsables en bona part d'aquest so tan característic que barreja percussions, melodies etèries i una gran intensitat emocional a cada cançó. Si parlem del grup Florence and the Machine, neix al voltant de la figura de la nostra perfecta Florence Welch, cantant i compositora nascuda l'any 1986 a la ciutat de Londres. Des de ben jove, la Florence ja va mostrar interès per la literatura, l'art i la música, influències que acabarien marcant molt l'estil líric i visual del seu projecte. El nom de la banda, Florence and the Machine, prové d'una amistat entre la Florence i l'Isabella Summers, una de les primeres col·laboradores del grup que va acabar convertint-se en peça clau del seu univers sonor. Durant els primers anys d'aquest projecte, Florence and the Machine es va començar a moure per l'escena alternativa britànica gràcies a una proposta molt diferent del que predominava en aquell moment, que era, doncs, l'indie rock més auster i l'electropop. De manera que el grup apostava per cançons més carregades de dramatismes, d'influències soul i d'arranjaments gairebé teatrals. Els primers singles, com Kiss with a Fist o Rabbit Heart Raise It Up, van començar a generar molta expectació al públic, però no seria fins la publicació d'aquest àlbum titulat Langs que el grup acabaria d'impactar dins el panorama internacional. El disc va ser un èxit tant de crítica com de públic i va convertir a la Florence Welch en una de les grans noves veus del pop

acabem d'escoltar Dog Days Are Over, una de les cançons més representatives no només de Langs, sinó de tota la trajectòria de Florence and the Machine. Segons ha explicat la mateixa Florence Walsh en diverses entrevistes, la inspiració li va venir després de veure una instal·lació artística del suís Hugo Rondinon, on apareixia precisament aquesta frase "The dog days are over", una expressió anglesa que fa referència al final d'un període difícil i que aquí es transforma en una mena d'alliberament emocional. La lletra ens parla d'aquell moment en què la felicitat arriba gairebé de cop i ens obliga a deixar enrere les nostres pors, inseguretats o relacions tòxiques. De fet, al llarg de tot aquest Langs, ens anirem trobant aquesta dualitat constant entre eufòria i angoixa, entre desig de llibertat i por al canvi. Amb els anys, aquest tema s'ha

convertit en una peça omnipresent de la cultura popular, apareixent en sèries, anuncis i pel·lícules. I després d'aquesta explosió d'energia, continuem avançant dins del disc amb una cançó que ens porta cap a un univers molt més simbòlic. Ara escoltem Rabbit Heart, Raise It Up.

Això era Rabbit Heart, Raise It Up, una de les cançons més simbòliques i teatrals que hi trobem a l'Anx. La cançó gira al voltant de la idea del sacrifici, de la por a l'èxit i de la sensació d'haver-se d'entregar completament alguna cosa més gran que un mateix. Florence Welch ha explicat alguna vegada que mentre escrivia el disc sentia una barreja molt intensa d'eufòria i inseguretat davant del fet que el projecte comencés a créixer tan ràpidament. I aquesta tensió apareix clarament a la lletra. El mateix títol, Rabbit Heart, juga amb la idea d'un cor vulnerable, fràgil, mentre que el subtítol Raise It Up sona gairebé com una cerimònia o una ofrena. També s'hi noten influències del folk britànic, del pop barroc i fins i tot d'artistes com Kate Bush o la rock band Suzy and the Banshees, referents molt presents en la manera com Florence construeix aquest univers tan intens i visual. El videoclip també va ajudar molt a consolidar la identitat del grup amb imatges inspirades en contes, iconografia religiosa i estètica victoriana. I després d'aquesta peça gairebé cerimonial, el disc es torna a fer més fosc i instintiu. Ara arriba una cançó molt més salvatge, marcada per la tensió, el desig i la part més animal de les emocions. Continuem amb Hole.

Hole ens porta cap a un terreny més visceral i salvatge i on veiem que la cançó utilitza la figura del llop i de la transformació gairebé monstruosa com una metàfora del desig, de la passió i de la pèrdua de control. De fet, la lletra està molt influenciada per l'imaginari gòtic i pels relats de licàntrops, però també connecta amb aquesta idea tan present en el disc de viure les emocions d'una manera extrema. Una de les coses més interessants de Hole és que mostra una cara diferent del grup. Fins ara havíem sentit la vessant més lluminosa o més mística de Langs, però aquí apareix una energia molt més terrenal i animal. També és una mostra molt clara de la influència que artistes com PJ Harvey o Nick Cave van tenir en la manera d'escriure de Florence Welch, especialment en aquesta combinació entre romanticisme, foscor i intensitat emocional. Amb els anys, Hole s'ha convertit en una cançó de culte entre els fans del grup, sobretot per la força que agafa en directe. Si més no, continuem amb una altra de les grans peces rítmiques del disc i continuem aquest recorregut per Langs amb la cançó Drumming Song.

Acabem d'escoltar Drumming Song, una de les cançons on millor es pot entendre la importància del ritme dins l'univers de Florence and the Machine. La lletra parla d'una atracció amorosa tan intensa que es transforma gairebé en una obsessió física. Florence descriu els batecs del cor com si fossin tambors i tota la cançó juga amb aquesta relació entre emoció i ritme. A més, Drumming Song va ser un dels temes que millor funcionava en directe durant els primers anys de la banda i precisament per aquesta força rítmica i aquest creixement constant es convertia sovint en un dels moments més intensos dels concerts. Ara arribem a una de les peces més estimades de tot el disc i és que la pròxima cançó és probablement una de les composicions més emotives i atmosfèriques de Florence and the Machine. Una barreja de romanticisme, immensitat i tragèdia còsmica. Amb una instrumentació plena d'arpa i piano, Cosmic Love ens porta cap a un terreny molt més íntim i celestial.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. La Colla Morada ha organitzat per avui dissabte la tercera edició de Singulars de la Festa. Aquesta és una celebració que aplega figures singulars de la imatgeria festiva d'arreu del país. La Colla Morada va iniciar aquesta festa l'any 2023 en el marc de la Festa Major d'estiu i ara li ha volgut donar identitat pròpia. Adrià Espinosa, membre de la Colla.
1: Que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles de fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Així, la Santa Teca de la Colla Morada aquest dissabte estarà acompanyada per a aquestes altres figures singulars, com és en Ferràs, dels Blaus de Granollers, i la tieta Ibacus de la Colla Gegantera de Guissona. Singulars de la Festa s'adreça a un públic familiar. L'inici serà a les 5 d'aquesta tarda a la plaça Artesania. I dic que dilluns, dia 1 de juny, a les 5 de la tarda s'obren les inscripcions pels tallers de l'Estiu Jove 2026. Es tracta d'una proposta variada i gratuïta de tallers i activitats en horari de matí que tindran lloc a l'Escola Salvat Papasseit. Els cursos tindran una durada de 4 setmanes i s'adrecen a joves nascuts entre l'any 2010 i el 2014. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment al Centre Cívic Lera, com dèiem, a partir de dilluns, dia 1 de juny, a les 5 de la tarda. La inscripció és gratuïta. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem el nostre viatge musical dins l'univers de Langs, el disc amb què Florence and the Machine va irrompre amb força dins l'escena alternativa a finals dels anys 2000. I aquest àlbum no només va presentar una nova veu dins del pop britànic, sinó que també va destacar per una proposta sonora molt diferent del que predominava en aquell moment. Va arribar al número 1 de les llistes britàniques i va consolidar Florence Welch com una de les artistes més prometedores de la seva generació. A més, el grup va començar a acumular nominacions i reconeixements importants, incloent-hi els Brit Awards i els Grammy, gràcies a una identitat visual i sonora molt potent i immediatament reconeixible. Una de les claus de l'èxit d'aquest Langs va ser precisament aquesta capacitat de combinar l'èpica amb la vulnerabilitat. Les cançons poden sonar enormes i gairebé desbordades, però al mateix temps amaguen lletres molt íntimes, plenes de pors, contradiccions i emocions extremes. I ara, deixem enrere la grandiositat més expansiva de temes com Cosmic Love per entrar en una peça molt més delicada i fràgil. La pròxima cançó ens mostra una Florence més vulnerable, amb una instrumentació subtil i una atmosfera gairebé etèria que contrasta amb l'explosió sonora d'altres moments del disc. Escoltem I'm Not Calling You a Liar. I'm not.

0: El que acabem de sentir era I'm not calling you a liar, una de les peces més delicades i íntimes, podríem dir. Després de tota aquella part més èpica i la intensitat de moltes de les cançons anteriors, aquí Florence and the Machine aposten per una atmosfera molt més fràgil i continguda, on la lletra ens parla de la desconfiança, de la distància emocional i de la dificultat de comunicar allò que realment sentim. És també una mostra molt clara de la capacitat que tenia Florence Welch, ja des d'aquest primer disc, per passar de moments enormes i explosius a cançons molt més vulnerables sense perdre personalitat ni intensitat emocional. I ara fem un gir radical i deixem enrere aquesta fragilitat per entrar en una de les cançons més directes, ràpides i irreverents del disc. Amb influències del garage rock i una energia molt més crua i poc pop, arriba un dels primers singles amb què el grup es va començar a donar a conèixer. Així sona Kiss with a Fist.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Amb una durada curta i una estructura senzilla, aquest Kiss with a Fist és una energia immediata que impacta des del primer segon. La lletra, sovint mal interpretada, juga amb la idea d'una relació tòxica i violenta, però ho fa amb un to gairebé irònic i exagerat, com si fos una caricatura dels extrems de l'amor i el conflicte emocional. La nostra perfecta cantant ha comentat en diverses ocasions que no es tracta d'una apologia de la violència, sinó d'una representació simbòlica de relacions caòtiques i destructives. La pròxima cançó, però, ens porta cap a una narrativa gairebé de conte pervers, amb imatges crues i una atmosfera molt més densa. El títol, Girl with One Eye.

0: Cause you made me cry.
1: Musicalment, Girl with One Eye és un tema molt minimalista que altres peces de l'àlbum que hem anat escoltant, amb un groove repetitiu i hipnòtic que reforça aquesta sensació de tensió constant. És una cançó que mostra molt bé aquesta cara més fosca i imprevisible del projecte en els seus inicis, però també connecta amb aquesta tradició de relats femenins transformats en històries de poder, ràbia i supervivència molt present en el conjunt del disc.

Between Two Lungs és una de les peces més atmosfèriques del disc, amb una estructura que va creixent a poc i una interpretació molt continguda al principi, però que guanya intensitat a mesura que avança. És un bon exemple d'aquesta manera tan característica de Florence and the Machine de construir les cançons com si fossin onades emocionals. Deixem enrere aquesta calma relativa, ara, per entrar en un espai molt més desbordat i descontrolat, on les emocions es barregen amb la confusió i l'eufòria. Un tema que porta per títol Hurricane Drunk i que, resumidament, ens ve a parlar de perdre l'equilibri emocional i de deixar-nos portar completament pel moment.

acabem de sentir Hurricane Drunk, una de les cançons on més clarament es veu aquesta idea de desbordament emocional que travessa tot l'àlbum de Lungs. Aquí Florence and the Machine descriu gairebé un estat d'embriaguesa sentimental on les emocions es barregen i es perden als límits entre el dolor, l'eufòria i la confusió. És com si el tema captés aquell moment en què tot es mou massa ràpid i costa mantenir l'equilibri emocional. I després d'aquest viatge per la intensitat i els extrems emocionals del disc, arribem al moment final del programa. Tanquem aquest repàs musical per Lungs amb una de les cançons més conegudes i celebrades de Florence and the Machine, que porta per títol You've Got the Love, un tema que parla de suport, d'esperança i de connexió emocional i que s'ha convertit en una autèntica peça de culte dins la seva carrera. Lungs és un disc que ens ha portat des de l'eufòria més desfermada fins a la foscor més íntima, passant per moments de teatralitat, fragilitat i explosió emocional. Un àlbum que el 2009 va marcar l'inici d'una de les veus més singulars del pop contemporani i que encara avui continua emocionant per la seva força i autenticitat. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local ho tenim tot disposat per a un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs que ens fa ballar el cap amb lletres i jocs lingüístics diversos. Estem ansiosos per conèixer ja els protagonistes d'avui, que espero que vinguin amb tota l'energia per donar al màxim, sumar un bon grapat de punts i entrar al nostre Pica-Rànquing. Si voleu veure si ho aconsegueixen, no marxeu, perquè això ja comença. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Flix i cap a Altafulla.
1: Picalletres, el concurs per als qui ens estimem la llengua.
2: Contactem amb en Jordi Givert, que ens parla des de Ràdio Flix. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran, Jordi?
3: Hola, Tina. Aquí tenim a tres concursants des de l'Institut de Flix, que són...
4: Hola, jo sóc Elena Juan i m'agrada ballar i escriure.
5: Hola, jo sóc Maria Pozo i m'agrada tocar el piano i llegir.
6: Hola, sóc Judit Estudillo, m'agrada llegir, ballar i escriure.
2: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Altafulla Ràdio. Com va, Eduard Virgili? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
7: Doncs va molt bé, Tina, i tenim moltes ganes de participar en aquest Picalletres d'avui. Ens acompanyen alumnes de l'Institut d'Altafulla. Són en...
8: Hola, em dic Joan i m'agrada fer esport.
9: Hola, jo sóc el Roc i m'agrada jugar a bàsquet.
10: Hola, em dic Cesc i m'agrada jugar a bàsquet.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I no podem començar sense donar la benvinguda a la nostra estimada jurat, que viu capbussada entre lletres. Hola, jurat, tot a punt?
11: Hola, Tina, hola, concursants i oients. Les lletres són la meva gran passió, així que, encara que em facin perdre el cap, també m'ajuden a tenir-lo ben moblat. Quan vulgueu, comencem. Molta sort a tothom.
2: Concursants, molta concentració i a fer-ho millor possible. I abans de començar amb les proves, però, hem de recordar el nostre Pica-Rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Pica-Rànquing.
11: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica-Rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el Pica-Rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
1: A lletrejar.
2: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Flix. Preparada, Elena?
4: Sí.
2: Temps. Cartera.
4: C-A-R-T-E-R-A.
2: Insomni.
4: I-N-C-O-M.
11: És una S.
2: Maria, regió.
9: R-E-G-I-O amb accent tancat.
2: Triomf.
9: T-R-I-O-M-F.
2: Ajudar.
9: A-J-U-D-A-R.
2: Capaç.
9: C-A-P-A-C trencada.
2: Famèlic.
9: F-A-M.

0: Sí.
1: Temps. Company.
2: C-O-M-P-A-N-Y.
1: Barroca.
2: B-A-R-R-O-C-A.
1: Còlic.
2: C-O amb accent obert, L-I-C.
1: Donant.
2: D-O-N-A-N-T.
1: Refer.
2: R-E-F-E-R.
1: Audaç.
2: A-U-D-A-C trencada.
1: Lícit.
2: L i amb accent tancat, C-I-T.
1: Simple.
2: S-I-M-P-L-E.
1: Festeig.
2: F-E-S-T-E-I-G.
1: Doncs molt bé, Joan, has fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
3: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'Institut de Flix. Les vostres paraules són les següents. Monjo, rotllo, brillo.
4: Brillo. Correcte. En català, per expressar la qualitat de brillant, podem fer servir termes com brillantor, lluentor, lluïssor, esclat, però no pas brilló.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut d'Altafulla. Les vostres paraules són les següents. Amplada, tonelada, marcada.
5: Tonelada.
4: Molt bé, també. En català, la unitat de massa equivalent a 1.000 quilograms es diu tona i no tonelada.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Flix. Maria, és el teu torn. Preparada?
6: Sí.
1: Temps. Furgoneta.
6: F-U-R-G-O-N-E-T-A.
1: Previsible.
6: P-R-E-V-I-S-B-L-E.
4: T'has deixat una I.
1: Judit, operístic.
7: O-P-E-R-I-S-T.
4: La primera I porta accent.
1: Helena, reintentar.
8: R-E-I-N-T-E-N-T-A-R.
1: Logopedes.
8: L-O-G-O-P-E amb accent obert.
4: No porta accent.
1: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Roc?
9: Sí.
1: Temps. Canyella.
9: C-A-N-Y-E-L-L-A.
1: Publicitat.
9: P-U-B-L-I-S.
4: És una C.
1: Cesc. Pandèmia.
5: P-E-N-D.
4: És una A, no una E.
1: Joan. Treginar.
2: T-R-E.
4: És una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com van en aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
4: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit sumar fins ara 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla n'ha aconseguit també 1.300.
1: Doncs de moment tenim un empat tècnic, però encara queden moltes proves per davant i, per tant, que puguin canviar aquests marcadors finals. Doncs el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a l'Anna d'Ivori.

Nom artístic de la cantautora tarragonina Anna Abad, que treballa dins el que es considera pop d'autor, amb el piano com un dels instruments imprescindibles en la seva música. Va treure el seu primer àlbum l'any 2017 i ha publicat un total de 3 discos. Avui escoltarem la cançó Oceans, del seu darrer àlbum Eclipsi, del 2024. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré 2 preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Anna Divori i el seu Oceans.

0: molta sensibilitat i molta força alhora, oi? Espero que hagiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Vinga, Institut de Flix. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
2: La llum.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut d'Altafulla, la mateixa pregunta. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
4: Un escalfor.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: Noto un escalfor que em guia enmig de la tempesta.
0: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Us torno a tocar a vosaltres, Institut d'Altafulla, el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que neix als ulls de la protagonista de la cançó?
4: Una força.
3: Correcte, escoltem-ho.
5: En els meus ulls neix una força infinita.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Flix. Judit, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Especialment.
2: E-S-P-E-C-I-A-L-M-E-N-T.
0: Helena. Interrogació.
6: I-N-T-E-R-R-O-G-A. C-I-O amb accent tancat.
3: Es dice S.
0: Maria, emocionessis.
6: E-M-C-I.
3: T'has deixat una O abans de la C.
0: Doncs en aquest cas no heu pogut fer cap encert, però no desespereu perquè encara queda la mega paraula final, a veure si encara aconseguiu rascar algun punt. És el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Cesc?
4: Sí.
0: Temps. Conservador.
4: C-O-N-C-E.
3: És una S.
0: Joan. Articulista.
7: A-R-R.
3: Has dit dues vegades R.
0: Roc. Calcularíem.
8: C-A-L-C. U-L-A-R. I amb accent E-M.
0: Majestuoses.
8: M-A-J-E-S-T-U-O-S-E-S.
0: Desfavorable.
8: D-E-S-F-A-V-O-R-A-B-L-E.
0: Cosificació.
8: C-O-S-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Doncs aquesta última paraula ha entrat just a temps, per tant heu sumat un total de 4 encerts amb 1.200 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans hem de repassar aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
9: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut de Flix té acumulats un total de 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla en té un total de 2.900.
0: Doncs així estan les puntuacions ara mateix. Amb aquests resultats ens hem plantat ja la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Givert, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
2: Ho intentarà Maria.
0: Doncs la Maria, que serà l'encarregada de lletrejar la mega paraula. Eduard Virgili, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Doncs en l'equip d'Altafulla, qui lletrejarà la paraula és en Roc.
0: Doncs en Roc també l'encarregat de lletrejar aquesta mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, fins ara mateix.
7: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Flix. Estàs preparada, Maria?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de medicina. Quan un símptoma o un estat mèdic específic d'un o d'una pacient fa que no sigui aconsellable l'ús d'un tractament, d'un fàrmac o d'un procediment, ja que pot ser perjudicial o perillós per a la salut del pacient, diem que aquest tractament o fàrmac està contraindicat. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu contraindicació.
6: Contraindicació.
3: Endavant.
6: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Maria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament, per tant, sumarem aquests punts i els doblarem en el vostre marcador. Per tant, només faltarà veure com ho farà l'equip contrari, que ho descobriràs i ho descobrireu un cop també l'hagin fet. Doncs ara serà el torn de l'Institut d'Altafulla, per tant, desconnectem de Ràdio Flix. Fins després, Jordi Givert.
2: Fins ara.
0: Institut d'Altafulla, esteu a punt? Estàs preparat, Roc?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de medicina. Quan es planteja un tractament mèdic per a un o una pacient, però hi ha un estat mèdic específic que fa que no sigui aconsellable l'ús d'aquest tractament mèdic o d'aquest fàrmac perquè pot ser perjudicial per a la salut del pacient, diem que el tractament està contraindicat. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu contraindicació.
8: Contraindicació.
3: Endavant.
8: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Roc. Has lletrejat la mega paraula amb molta seguretat i amb un bon ritme, eh? Doncs aquests punts que sumareu al vostre marcador, però el que falta és saber com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios i ara sabrem quina és l'aposta que ha fet cadascú, com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Jordi Givert, quants punts ha apostat el teu equip?
2: Bé, han apostat quasi tots els punts que tenien, 1.200.
0: 1.200 punts d'aposta per aquesta banda. I Eduard Virgili, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs tenien moltes ganes d'entrar al Pica Ranking i com que són uns nois arriscats, s'ho han jugat tot, 2.900.
0: 2.900 punts per aquesta banda que s'han jugat. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Flix ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut d'Altafulla ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
9: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit finalment 2.500 punts i l'Institut d'Altafullana ha aconseguit 5.800.
0: Doncs l'Institut d'Altafulla és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Eduard Virgili, com esteu? Nois, noies, felicitats.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
7: Doncs estan contents, eh? Fins i tot han aplaudit, o s'han aplaudit a ells mateixos. Jo crec que, més enllà de la bona estona, el paper que han fet fa que avui marxin de la ràdio amb somriure i molt contents.
0: Home, tu diràs, i és per aplaudir-se, eh? Perquè la participació ha estat molt bona. A veure, els hi pregunto a ells quina prova us ha agradat més. Aviam, en teniu alguna de preferida o alguna que potser us hagi costat més que una altra?
12: A mi m'agraden les paraules curtes, així per lletrejar. I la primera sí que m'he notat més confiat, però ja quan són més llargues ja em costa més.
0: Sí, bueno, són més difícils a mesura que van augmentant els nivells, per això també pugen de dificultat. Doncs enhorabona a tots. Espero que us hagi agradat estar avui al Picalletres.
10: Sí, moltes gràcies.
0: I volem parlar també amb l'equip de l'Institut de Flix, que malgrat quedar segon en el programa d'avui, també ha fet una boníssima participació. Jordi Givert, com van els ànims per aquí?
2: Bé, han pogut encertar la meva paraula, però bé, no n'han tingut prou, ja que també els d'Altafulla han pogut doblar. Bueno, elles mateixes us ho diran. Com us ha anat?
13: Bé, contentes per l'experiència i, bueno, pues sortim amb ganes de més, no, també? Mm.
0: Clar que sí, entenc que us ho heu passat bé, no, malgrat tot?
10: Sí. Sí.
0: Perfecte. Vosaltres, què? Quina ha sigut la vostra prova preferida, en aquest sentit?
13: El lletreig del nivell 2 a mi m'ha agradat molt.
0: Molt bé, clar que sí. Doncs aquest lletreig que us ha fet sumar també un parell de puntets, un parell d'encerts. I doncs moltes gràcies, noies, també per venir a participar avui. I ara ens cal saber com queda el Picarranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarranking.
9: Doncs en quarta posició entra el Picarranking després del programa d'avui l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lumà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició tenim l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el pica-rànquing final del Picalletres d'avui. A veure, Altafulla, vosaltres hi heu entrat, eh? Quarts, què us sembla?
1: Contents.
2: Molt contents.
3: Sí, molt contents.
0: Home, és per estar-ho, eh? Perquè costa entrar en aquest pica-rànquing, encara que a vegades potser no ho sembli, costa, costa. Doncs molt bé, per part meva, només em falta acomiadar-me tant dels locutors Jordi Givert, Eduard Virgili, com els concursants que han participat avui en el programa. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Espero que us hagi passat molt bé.
4: I tant,
5: molt bé,
4: a reveure.
5: Moltes gràcies, adéu.

0: doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts a la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Flix i Altafulla Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. A escoles, no oblideu seguir el Pica Rànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, de la mà de la penya barcelonista de Mollet, torna a apostar pel futbol femení i instal·la una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final de la UEFA Women's Champions League 2026. El partit enfrontarà el Futbol Club Barcelona femení i l'Olympique Lyonnais femení aquest dissabte, avui dissabte, a partir de les 6 de la tarda a la ciutat d'Oslo. La retransmissió es farà a la pista exterior del pavelló municipal d'Esports Riera Seca, un espai obert a tota la ciutadania i pensat perquè els aficionats i aficionades puguin gaudir del partit en un ambient festiu i familiar. Per a l'ocasió s'hi col·loquen un prop de 400 cadires que s'ocuparan per ordre d'arribada. Fins a completar l'aforament, les places són limitades i l'accés estarà regulat per personal de control. Les portes obriran aproximadament 45 minuts abans de l'inici de la final. Santi Sánchez, president de la penya, ha explicat que la jornada serà igual que en anteriors ocasions.
1: Igual, sí, sí, igual com sempre. Per almenys el que és la pantalla gegant, com, llavors unes 400 de 500 cadires que posen com sempre, llavors per el guarner dintre la pista. I més a més de servei bar i l'entrada gratuïta.
0: Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta del consistori de fomentar l'esport femení i oferir activitats que convidin a la ciutadania a compartir esdeveniments esportius de gran rellevància. I l'Ajuntament també torna a posar en marxa un any més el servei d'aules d'estudi per oferir als estudiants un espai adequat per preparar els exàmens finals i les proves d'accés a la universitat. Aquesta iniciativa vol facilitar un entorn tranquil i amb horaris ampliats durant les setmanes de més exigència acadèmica. Les aules d'estudi estan ubicades a la Biblioteca Can Molà Jordi Soletura i romandran obertes fins al dia 21 de juny. El servei coincideix amb els períodes d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: La cooperativa Les Tossopos espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
1: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
2: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
3: A la parada de Les Tossopos no podeu faltar!
2: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
4: Hola a tothom!
5: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
4: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balma, just al costat de l'Institut Aigua Viva de 9:30 a 12:30.
6: Voleu conèixer els nostres productes?
4: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
5: Tindrem clauers, penjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
7: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
4: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
3: Us hi esperem!
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
9: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa de Cerdanyola del Vallès que va néixer a l'any 1981 i es diu Sònia Moya Villanueva. És docent des de l'any 2005 i bueno, es dedica a moltes coses de literatura. Ha publicat llibres de gramàtica, de narrativa i, evidentment, uns de poesia. Aquest que tenim a la mà avui porta per títol Llera. I de Llera comencem amb un poema que està com si fos un capítol a part. I el capítol es diu Pròleg, però el pròleg és simplement el primer poema. El títol del poema és Dramatis Personae. Cap escenari. Però tu series la pedra immòbil, mossegada pels anys. I tu series el peix tossut, guiat pel seu instint. I tu series la rellent ribera i tota la seva verdor. I tu? Tu series la feroç revinguda d'un riu que no coneix mar. Però qui la llera?

I ara comencem aquesta part que porta una, que va per títol Cabal. I els poemes, el primer es diu Relat. Per aquí passava un riu, li van dir. La certesa d'aquell relat només la tenien les pedres, el silenci dels capgrossos, el vinclar-se dels joncs, la molsa del temps. Ells no s'hi van poder banyar, a les seves aigües. No van conèixer mai la dolçor del sol als còdols, la manyaga humida del seu tacte, el fred acuós del seu torrent. Hi ha històries que no tenen final. Hi ha històries que no tenen principi.

ésser. La seva petitesa era una peça de museu. De lluny adquiria dimensions còsmiques, relleus tel·lúrics que s'enfonsaven la seva imatge, esquifida i poca cosa, en la immensitat dels mars que l'abraçolaven. Observada amb telescopi, el seu volum ridícul feia arronsar les celles, comentar en veu baixa, gesticular. De prop, però, aclarien que el treball era digne de lloança pels gravats diminuts de petjades de monstres i d'altres cicatrius d'irrisòria magnitud. Alguns s'hi acostaven amb mediocritat i displicència més enllà de la barrera. No donaven crèdit a tanta menudesa. L'ésser de la vitrina va mirar els ulls de qui només volia mirar i va cometre l'error de la comparança. Es diu que, en algun moment de la seva història, li va ser difícil no confondre els termes. Marga, com sonaria aquella pedra? Suau de codina, seriosa aigua de riu, mirada, fresa d'algues, remor de verds, fredors antigues. Si fos basàltica i rugosa, sonaria a volcans i guspires, xisclaria de foc, de nus, de tots els malentesos. Seria dubte, seria por, seria meteorit. Però Marga, si fos de Marga, seria xiulet de poros, carena de serp i sostre, onatge càlcid, teulada fèrtil, perill de relliscada en l'erosió. D'aquí el silenci.

Sexofòria. Buscar, sempre. Creure en la troballa. Encegar-se de tanta llum. I tornar-hi. No domesticar mai l'ull estràbic de l'amor.

Pietat. No tindràs pas pietat de tu quan sigui el vers l'únic silenci en dit del cos. Quan caigui el fruit i en els genolls roseguin mortes totes les flors. Quan les pedres em facis foc perquè la flama se't fa estrangera. Quan omplis sots, quan siguis solc, quan se't cangreni la culpa aliena i et corqui el buit d'allò que et menja, quan els queixals se't facin negres, quan no masteguis més que despulles, quan et despullis de tot el fred, quan et travessin tots els teus dubtes i no comprendre sigui el més cert, quan t'esquarterin la carn que et penja com una insígnia que ja no et cal, però et representa, quan siguis lenta i et cremi el temps, quan ja no valguis, quan res no et pagui, quan siguis res...

sense el paper que se'ns assigna? En quin mirall infecte ens construïm? Ajocats en la por de perdre-ho tot, vestim mentides, disfressem fantasmes, amaguem pedres, envaïm països. Per què, carai, pensem que tot és nostre quan no hi ha res al món que ens sigui propi? Microscòpics, atòmics, esperpèntics, vivim del suc d'esprema aquesta farsa com un compost amb què empastem la terra.

Xalín. Tota roca guarda els seus secrets. L'animal que hi dorm d'amagat en lluita contra els seus. La rapada la closca que no entén de superfícies. Les algues despentinades. La sal que no sap si desgasta o edifica. S'inscriu en la memòria la gènesi del mol·lusc, la dansa de la molsa, el desfici de la pagellida. Tota roca guarda els seus secrets. Aguantem la respiració. 10, 9, 8, 7. I traïm l'onada per comprendre. 6, 5, 4. Tota roca guarda els seus secrets. 3, 2, 1, 0. Ara sentirem un fragment de la cançó de Blaumut que porta per títol Ficció.

Ara continuem amb els poemes de Sònia Moya Villanueva, del llibre Llera. I farem un poema que en el títol, i després cap a dintre potser també, sé que el torno a mencionar en un altre poema, parla d'Heràclit. Heràclit era un filòsof que vivia abans del temps de Sòcrates i tenia uns conceptes del món dient que tot flueix. I el poema parla una mica d'això. El títol és Heràclit contempla l'aigua del riu i es pregunta per l'ànima. L'univers no s'atura. Tot és flux. Perpètua dansa dels planetes, astres, foc que es transforma, moviment constant. Mirar el riu i saber que tots són un, que cap d'ells no comença ni s'acaba, que tot aiguabarreig serà torrent i que, en el canvi, hi ha el descans del món. Si sembla un nou inici cada dia, si en la circunferència ens és difícil trobar-hi el punt que marca el seu final, com identificar el que som, si res no és mai la mateixa cosa, sempre en la metamorfosi interminable d'aquest cosmos tiranitzat pel caos? Qui vol fer via pels camins de l'ànima, per molt que avanci, no en trobarà els límits. Hom fa créixer el camí quan el recorre.

Ara comencem un altre apartat del llibre aquest anomenat Llera, i aquest apartat es diu Afluents. Hi ha una citació de Marina Garcés que diu: parlar és interrompre el soroll i trobar aquella paraula que realment necessito dir-te. I el primer poema porta per títol Zoon Politikon. Ell era un home de paraula. D'entre tots els animals, ni urpes, ni esgrips, ni ullals punteguts, triava els mots com a defensa i com a atac. Que difícil li era, en aquell bosc ferotge, entendre's amb els altres.

paraula pedra. Com serien les paraules si no fossin també pedres? Paraula ferma i bastidora. Mur de lluites. Niu d'històries. Conte sense frontera. Desig d'arquitectura. Paraula llisa i relliscosa. Aigua clara. Riu de mots. Camí de còdols plans. El pont que porta a terme. Paraula grisa i cantelluda. Roc de lletres. Sang al front. La ràbia de la fona. Ferida de pedrada. Laboratori. No et distingies entre el desglàs i la sequera. Per tu era tot, causa o conseqüència, reduint-ho sempre a la mínima expressió, al sentit més bàsic de la cosa, al fet que tant de gel de les muntanyes que es fa riu i que es fa mar i que es fa pluja i que un dia diu que prou, que s'ha acabat, que no n'hi ha més, té a veure bàsicament amb la calor. I punt. Totes les fórmules matemàtiques, la fam dels elements de la taula periòdica, el crit del microscopi, del vas de precipitats, l'esfera del baròmetre, l'agulla de la contradicció, no et van saber convèncer. Les coses no podien ser tan complicades. Com dir-li a ell, al fred, i llavors, si les paraules et calcinaven de tan eixutes...

taula. Va convidar-lo a sopar. No en sabia res de la seva història, ni de quines aromes el feien salivar. A les cadires, el corc vell de la gana, la suor freda d'una tapisseria barata d'escai. Segurament van parlar de tot, però ella només va entendre el llenguatge sord dels plats bruts que van quedar sobre la taula després de l'àpat.

Llenguatge. Li pren la mà i no diu res, perquè els dits hi té l'eloqüència exacta de l'infrasó. La part explícita del silenci. Li corren braç amunt frases inaudibles, històries de llegenda, vocables sense nusos. Reneguen dels codis i exploren l'abisme de la paraula primera, mancats de parla. La pell els modula la fragilitat de l'entesa i ocupen, d'un sol gest, la profunda cavitat de la llengua i el signe. Reinventen els seus mots a través de la matèria i el teixit on s'apuntala el dialecte més arcaic que han usat en la seva vida. I cargolen els seus cossos desficiats sense un discurs. Enroscats de cap a peus, desfan idiomes seculars, símbols primigènits que els supuren per tot. I en la fecúndia dels poros, la troballa del verb de significació primària. Traspuen designis que els allunyen del fraseig i, en el transcurs del viatge, els naixen lletres a les ungles. I és així com li fa entendre tot allò que li diria si no existís el llenguatge.

Èxode. Tu deies que dolor no en té l'aigua, però ella no podia amb la sentor de l'hidrogen i l'oxigen. La pluja que el riu manava muntanya avall, partícules, substàncies gasoses, sals minerals i la quisca que lliscava malgrat les roques. Perquè l'aigua, tothom ho sap, dolor no en té, però ella insistia en la ferum d'aquells vapors, les granotes i els bacteris, i en el fet que aquell paisatge fet de coses invisibles constel·lés traïdorament en molècules i pol·lució. Però ningú més no ho sentia, i ella vinga amb murs i dics que si el llac i la resclosa, la riuada i la sequera, o la simple puresa del món. Tota ella encaparrada amb la gènesi i l'essència, i tu nedant riu amunt, com un salmó entossudit, separant les aigües profèticament. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre combat dels poetes d'avui, dedicat a Sònia Moya. Desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
3: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
3: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: Tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
3: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron priando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. Maria Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració

0: normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona, a la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren, hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació, i pel que fa a l'àrea metropolitana només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona de la sortida del Mataró Oest hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
1: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
2: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
1: A tot això, parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
2: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:15 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
1: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
2: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
1: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
2: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
1: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
2: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
3: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
4: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
3: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
1: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
2: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors. Generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
1: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
2: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.

0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
2: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
1: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
3: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
4: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
5: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
4: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollint la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
6: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
7: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
6: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
8: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanor, i sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
9: Oh, molt bé!
10: Molt calorosa, però...
9: Molt calorosa, però ens estem molt passant bé. Molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida, i a celebrar-ho tot, i molt guai.
8: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
11: Bueno, pues estem fent caragols a la gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
8: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do, l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 2:15 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses, Eneko Aguilar per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure i per contra, per aquest mateix motiu reservarà Ferran Costa el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona, arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui, per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada ser el banquer dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'iniciació deguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i per tant la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A la nada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
14: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
16: Adelante. Vayan tomando asiento.
17: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: ¿Envenenada?
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
18: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
19: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales.
15: Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
12: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
15: Este es el camino.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
0: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
1: Tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
0: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron priando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa als republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores, és evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí a menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fons del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
9: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
4: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
11: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
12: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
11: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
13: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
14: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
13: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
15: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanor i, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
16: Oh, molt bé!
17: Molt calorosa, però...
16: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida i, a celebrar-ho tot i molt guai.
15: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
18: Estem fent caragols a la gormanta amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
15: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.
4: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bat Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
0: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
4: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
0: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
4: Avui a les 5 de la tarda la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actua en aquest cap de setmana a Reus, a la plaça de Varís Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
4: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
0: També en futbol avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
4: La jornada unificada arrenca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
20: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició complir l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
21: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Un partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
20: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
4: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
4: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona, si no, haurà d'esperar altres resultats.
4: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off de sense tercera Federació pels equips de Lliga Elite. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
4: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
22: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
23: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguin a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
22: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rifa. Rifa és l'acció de rifar o vendre un objecte, expenent separadament un cert nombre de bitllets, de participacions, fent després un sorteig i adjudicar-lo a la persona que posseix el bitllet, la participació que l'assora favorit o un equivalent a loteria. Diem, li ha tocat la rifa. Posar la rifa i jugar-hi, prendre un bitllet, participar-hi. Ballar com un pen de rifa, en canvi, vol dir ballar amb gran agilitat o rapidesa, amb gran velocitat. Aquella parella ballava com un pen de rifa. Semblava que no toquessin de peus a terra. Córrer-li es deu de rifa a algú és fer passar molta pena. Està subjecte a moltes tribulacions. Ai, me fas passar es deu de rifa. Diner que ve de la rifa i se'n va de rafa vol dir que els diners difícilment tornen. Ni rifa ni rafa equival a no haver-n'hi, a no trobar-ne senyal, semblar que no existeix. Res. Tenia molts retalls de diari interessants, però no en trobo ni rifa ni rafa. Me'ls deuen haver llançat. O ho van saquejar tot, no ho van deixar ni rifa ni rafa. Treure la rifa sense posar-hi és tenir una sort extraordinària, fer un bon negoci casualment i sense haver-s'hi arriscat. Amb aquest tema que m'han demanat a les oposicions, he tret la rifa. És l'únic que m'havia preparat. Tant de bo tragueu la rifa, però sobretot que ningú es rifi d'algú altre, és a dir, burlar-se d'algú, especialment enganyant-lo, fent-li concebre esperances vanes. No hem tret la rifa, se'ns han rifat i per postres ens han carregat els neulers, és a dir, hem pagat els plats trencats. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Com ja us he anat contant al llarg del curs, hi ha una part molt important de la formació del nostre alumnat que no es fa al mateix centre. Aquesta part es fa a l'empresa. I aquest és un mòdul obligatori pels nostres alumnes, és una assignatura obligatòria i des de ja fa un temps es fa en format dual. Això vol dir que per tenir la seva certificació final han d'haver passat unes hores fent pràctiques reals en una empresa real. L'estada a l'empresa pot tenir dues modalitats: dual general, que són unes 500 hores, o dual intensiva, que són 1.000 hores. En tots dos casos, l'alumne té un tutor a l'escola i un tutor a l'empresa. I normalment l'empresa se selecciona tenint en compte el currículum del cicle formatiu, és a dir, es contacten empreses que tenen relació amb el nostre sector, però a més sempre es té en compte els interessos de l'alumnat i la seva futura ocupació. Ara ja, al mes de maig, en aquesta època de l'any, ja tenim gairebé preparada tota la documentació i les empreses també estan preparades on el nostre alumnat anirà a fer les pràctiques. Les empreses són variades, van des de granges fins a finques fruiteres o empreses que conreen cereals, comercialitzadores de productes fitosanitaris o fertilitzants, empreses de serveis a tercers o, per exemple, viveristes. Totes aquelles empreses que poden oferir una pràctica interessant per a completar la formació. Cas especial és el dels alumnes que fan les pràctiques a l'estranger. Aquests alumnes són escollits i han de complir uns requisits especials per poder accedir-hi. Enguany, uns quants alumnes van a Finlàndia, concretament a treballar en una granja de vaques de llet. Els primers dies, però, van acompanyats per un professor del centre i així aprofita per visitar centres d'interès a Helsinki, mercats de pagesos o institucions relacionades amb l'agricultura. Després es traslladen a l'escola agrària que està a Ivinka i que és el nostre partner. La mateixa escola els allotja en una casa rural que està ubicada en un resort pròxim a l'escola, on hi poden anar famílies el cap de setmana a visitar una granja d'estruços que hi ha molt a prop. I la mateixa escola finesa deixa bicicletes als nostres alumnes per traslladar-se a la granja de vaques on faran les pràctiques durant el mes que passaran a Finlàndia. Comença, doncs, el compte enrere, perquè ja els queda molt poc per marxar tots cap a les seves destinacions i les seves estades, que desitgem els siguin molt profitoses, perquè aquestes experiències es recorden tota la vida. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
4: Avui conversa slow de nou al Som Terra amb Ernesto Serra Domènech, el

0: però sort de les finques que tenen antixarxes, si no...
1: Antixarxa, ho ha salvat,
0: sí,
1: oi?
0: sí, perquè hi va haver rolles que va caure molt i ho va fer. Lo que diem, que el canvi climàtic està aquí, o les inclemències meteorològiques cada vegada són més greus, més puntuals, no? Més espaiades. Enguany ha començat la primera pedregada, però ha sigut el dia 12 de maig, l'any passat va ser el dia 9 d'abril.
1: Sí, va ser abans,
0: vale?
1: Fins i tot, no?
0: Lo d'enguany no és estrany, no? Recordo...
1: Home,
0: que
1: no és estrany
0: 4...
1: dels últims anys.
0: No és estrany els últims anys, però
1: perquè
0: bueno...
1: Perquè quan nosaltres érem petits, Néstor, sí que era estrany que
0: sí,
1: pedregués al
0: sí,
1: maig, a la
0: sí,
1: primavera,
0: sí.
1: Pedregava a l'agost.
0: A l'agost, clar, les pedregades són a l'agost. Bueno, el que diem, no? Les ajudes a les inclemències climàtiques o al canvi climàtic, que estan tan demanades, tan sol·licitades, a veure si surten d'una vegada o si surten, si es donen, i no, és el que hi ha.
1: Parlem d'aquests sistemes, o sigui, han hagut les primeres pedregades, els que han tingut aquest sistema de xarxes antipedra han pogut salvar,
0: sí,
1: doncs, de moment, la collita, perquè ara és un moment en què ja està el fruit bastant format,
0: sí, sí,
1: i una pedregada seria catastròfic, no?
0: Sí, sí, no, és que ara cau una cau, no es nota... Però amb això, que els danys no se poden avaluar perquè no es nota, no? No es nota, perquè pot ser, però quan serà gran, aquest dany pot cicatritzar bé o pot deixar una merma que, bueno, pot deixar una taca que ja serà una merma a l'hora de collir, serà segones o serà terceres.
1: Aquí hi ha molts temes. De fet, primer, anem a per les xarxes. Per què és important tenir-les? Si hi ha algun altre sistema antipedres, jo el desconec. I parla'ns una mica de com funcionen aquests sistemes de xarxes i el cost, perquè sempre parlem del cost, però no sabem ben bé quant costa això.
0: El cost de les xarxes antipedra, de les malles, vale? Se compta uns 25, de 25 a 30.000 euros hectàrea. Com funciona? Són les xarxes que protegeixen l'arbre i entre el que diem lo renc, no? Entre arbre i arbre, doncs ja hi ha unes canals, bueno, unes canals que no estan lligades i allí per allí cau la pedra quan hi ha molt volum de pedra. Així funciona. Vull dir, no té cap més secret. Vull dir, això es va pensar a Itàlia fa 30 anys o així, quan vaig anar a visitar algunes finques a Itàlia. Hòstia, què són aquestes? I al davall d'aquestes xarxes hi havia kiwis. Els kiwis necessiten una ombra, diu, i ells van detectar, els països italians van detectar, hòstia, mira, a part, quan pedregué, aquí no fem... I ho van anar implementant als altres cultius frutícols. Funciona, sí. Lo que passa és que és molt car. El muntatge, 25.000 euros hectàrea, és molt car. ¿Vale? Però també és car lo seguro i tampoc l'agroseguro, ¿vale? I tampoc no t'assegura el 100% de la collita i això. Quan fas una finca que l'has de fer nova i tot això, ja ho has de fer, ja has de comptar amb les xarxes antipedra.
1: Per això diem, no, que sovint ja sou empresaris agraris.
0: Sí, sí, sí.
1: El pagès és un empresari agrari que ha de pensar bé. Hi ha ajudes per posar xarxes antipedra?
0: Hi ha ajudes, s'han demanat ajudes. Ara no em facis dir com està lo de les ajudes, però el més calent està en l'aigüera. Jo no sé si estan ja convocades o no, si va al com se'n diu, hòstia, una màquina...
1: Fons europeus?
0: No, fons europeus. El pla d'explotació, ¿vale? El pla global d'explotació, tot això entre. Clar, però aquí has de ser... Aquí hi ha unes limitacions que nosaltres també com a organització agrària ho demanem, no? Que no s'hi pot acollir tothom amb aquest... Vull dir, un gran
1: tenidor, per exemple...
0: Sí, vull dir, que si pagesos professionals.
1: Pagesos professionals.
0: Vale? Fins aquí parlem.
1: A veure si ens dona temps, perquè vull preguntar-te això dels Emirats Àrabs, que tu deus estar al cas, i tot
0: bueno,
1: el que han arribat a comprar a la zona de Fondarella, això és cert?
0: Això fa molt temps que es va parlar. A mi amb aquesta notícia, quan m'arriba des de Tenerife...
1: Des de, vale? Tenerife.
0: Per una companya
1: posem-la amb antecedents, explica-la, sisplau.
0: Aquesta notícia m'arriba el cap de setmana passat, diu, mira, que hi ha això que...

0: Emiratos Árabes, que dic, bueno, això tot, fa molt temps que estan aquí.
1: Que han comprat moltíssim terreny
0: fa
1: de
0: molt
1: secà.
0: Temps que han,
1: fals.
0: Que han, com, fa molt temps sí. Que els Emirats allà, no, allà tenen el seu juguet, són els camells i els cavalls, sí, diguem-ne així, no? El seu entreteniment, i aquestes bestes s'han d'alimentar. I com s'alimenten? Pues s'alimenten amb el fals, no? Ah. El fals deshidratat, aquí el deshidraten i això. Fa molt temps, torno a repetir, fa molt temps, fa molts anys, amb aquestes empreses van agafar i van comprar deshidratadores. Què va passar? Va pujar molt el volum. Ara, la notícia és que això va passar i ara és que han comprat terra.
1: Però no? Les deshidratadores d'Ufals les van comprar també aquí?
0: Les deshidratadores, sí. Van,
1: Catalunya,
0: van,
1: a Lleida.
0: Sí, a Lleida van apostar, van invertir, no van invertir, van comprar accions o com li vulguis
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí.
0: A les deshidratadores. I què van fer? Pues bueno, per naps o per cols, això
1: va funcionar.
0: No va funcionar, va funcionar un temps, però va caure. Lo que hi ha, que fa molt temps que els Emirats Àrabs tenen l'ull ficat a les terres de Lleida i ja han invertit, l'únic que hi van invertir quan veuen que no hi guanyen, foten el camp.
1: I què passa amb les terres?
0: Això de les terres, el que no sé si és el que hi has de ser o el que no hi ha de ser.
1: Ah, per tant, vale? Això com, vale? Ho deixem així entre cometes, que tampoc
0: jo no
1: volem...
0: Jo no sé el que hi ha de ser, jo no ho sé.
1: De fet, l'altre dia llegia Néstor que la IA, no, suposadament traurà alguns llocs de treball, però els qui no trauran i els llocs de treball que pujaran seran els que estiguin vinculats amb la creació d'aliments.
0: Sí, però amb això... Que
1: la IA de moment no farà.
0: Que no ho farà, és el que et dia. Que cada vegada més no es tenen en compte els pagesos. No es tenen en compte perquè són clau amb l'alimentació.
1: Però llavors també hi ha el perill aquest de veure el negoci i que les grans multinacionals hi posin la grapa, que ja també està passant.
0: Però això ja està passant avui dia. Què passarà? Que nos tindran en compte nosaltres, el petit pagès, petit, mitjà pagès, que és el que hi ha aquí a Catalunya, vale, que fem les coses bé, o... Pues què faran? Pues lo que, pues bueno, pues com hi haurà gent que comprarà terra, inversió, però aquesta gent és lo mateix. Quan veuran que no nosaltres podem aguantar perquè nos estimem la terra, però aquesta gent que si té pèrdues agafaran i allí ho deixaran.
1: I tant.
0: Vale? L'altre dia passejava pel Baix Cinca, hi ha finques que estan abandonades. I no són finques d'una hectàrea, eh? Són finques grans i grans esplanades. I estan abandonades. Però bueno, ha hagut...
1: Que hi posaran plaques solars.
0: No ho sé, què hi faran? Jo et dic que estan abandonades, que es veuen l'arbre mort. L'arbre mort, és a dir, l'arbre abandonat. I són finques grans que algú hi va invertir allí. Jo no sé si era d'un pagès o d'un inversor, però un pagès ha d'anar molt malament la cosa perquè s'ho deixi perdre allò.
1: Escolta, també hi ha en fase d'investigació, però que també l'IRTA, per exemple, ja ha estat treballant amb sistemes antipedra que, a més, són plaques solars. És a dir, que poden obrir, tancar, que poden fer ombra i no, però que, a més, poden fer energia. Com ho veus, això? Pot ser una eina de futur?
0: A veure... Hi ha plaques solars que són, no són opaques, per entendre's, que deixen passar el sol, perquè clar, per a la fruita necessita de sol. Algunes necessiten ombra, però totes necessiten poc o molt de sol. Tot en aquesta vida està bé. No? Nosaltres, com a Unió de Pagesos, repetim, tot el que se perdi. Nosaltres no estem en contra de les energies renovables, però el que estem en contra és que es faci servir sol fèrtil per posar energia renovable. Si això que estudia l'IRTA se pot...
1: Sí, podem
0: fer energia renovables i al damunt podem protegir els camps, ole.
1: Fantàstic.
0: El que no veiem allò que diuen, bueno, és que posarem plaques i després al davall podran anar a pasturar les ovelles. Quants ramats queden a cada poble?
1: Aquesta és una altra.
0: Vale? Quants ramats queden a cada poble? Això,
1: no,
0: aquí no hi entrem. Aquí
1: no hi entrem per què?
0: No, aquí no hi entrem. No hi entrem perquè no n'hi ha de ramats.
1: Ah, perquè no n'hi ha.
0: Clar, això és vendre milongues. Vale? Així posem plaques solars i després a davall podrem posar ramaderia extensiva. A on és la ramaderia extensiva? De Lleida, a on són? On és? Aquí tota la ramaderia la tenim en granges. Vale? Sí que quants ramats, queda quatre ramats en tota la diguem, província de Lleida, se podrien comptar els ramats o els pobles de, que queden.
1: Que tenen ovelles.
0: Que queden ovelles. Primer pot ser, incentivem aquesta ramaderia que és bona pel paisatge, perquè, perquè pels incendis i tot això va de...
1: Encara trobem alguns camins que ens quedem parats, perquè passa el ramat de cabres ja, encara, d'ovelles.
0: Sí, però quants...
1: molt pocs pobles, ja, de Segrià, Noguera...
0: Sí, Noguera, poca sí, cosa sí, més. Sí, vull dir, jo... Sí. Pastors, te'ls podria contar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, els podríem contar.
0: El Gerri,
1: a Benavent...
0: A Castelldans, no sé si a Castelldans, sí, a Castelldans, amunt a la... Ara em sortirà el poble, pobre, ara...
1: No va ser res, sí, que n'hi ha pocs. És
0: clar,
1: cert,
0: és que és, podríem comptar-los... Clar, primer, incentivem aquesta ramaderia, després diguem, bueno, doncs pues ara pues fem la gent que vulgui, doncs pues així podrien anar a pasturar allà. Clar.
1: I què podem fer nosaltres com a consumidors? És que, clar, nosaltres no podem saber si el que comprem és d'una gran extensió, si no ho és, si és una multinacional, si és un pagès petit, si és un pagès mitjà.
0: Primer, si volen comprar de proximitat, sí, és anar amb aquell pastor, preguntar-li on ven la carn.
1: Ah, això també.
0: I normalment tots aquests pastors
1: tenen
0: venda directa, perquè és el plus que tenen.
1: I la fruita?
0: La fruita... I aquí ja costa més, però hi ha molta gent, ara en aquests moments, aquí al Picat hi ha un noi que està venent.
1: I la carn?
0: La carn, quina carn?
1: Tu ets ramader?
0: Sí, ramader, lo mateix. Per exemple, la carn de corder, tu ho he explicat, sí, no? Vas al pastor i li dius, hi ha molts que fan venda directa. Lo boví... Bobí, hi ha cases que venen venda directa.
1: I boníssima.
0: No vull dir noms, però tothom ho sap, no? Aviram, costa més difícil.
1: Tu fas aviram.
0: Sí, jo faig aviram, clar, venem a grans escorxadors, clar. No és el mateix tindre un escorxador, portar un vedell a un escorxador municipal que ja no en queden,
1: que no en queden,
0: perquè no
1: sé... Canviat el món,
0: eh? Que ja no en queden, clar, com portes un pollastre.
1: No.
0: Si ja no es veuen, si abans la típica polleria que se'n die, no sé com se diu...
1: Ja no en queden, pollastreries, sí.
0: Pollastreries, o com n'hi die... Hi havia els pollastres, mireu, si us en recordeu, estaven penjats allí, ja no se'n veuen. Vull dir, tot és proximitat, és mirar l'etiqueta, mirar d'allà on ve i mirar allò el que t'agrada, i ja està. Vull dir...
1: S'ha
0: de llegir etiqueta. I en la fruita, el mateix. Vull dir, en la fruita, el mateix. Tot menjar que no es posem a la boca, tot ha d'anar etiquetat. Si va etiquetat, sabem l'origen. I si veiem alguna cosa que algunes... com se'n diu? Marques de supermercat se les donen de super...
1: Proximitat.
0: I després estan venent poma de fora, que no és de Lleida.
1: Per tant, etiquetes.
0: I si hi ha alguna cosa que no us quadre, nosaltres estem oberts, nosaltres hem parlat amb gent. Nosaltres, quan marques d'aquí Lleida, marques de supermercats, quan hi ha alguna cosa, agafem, no ho fem públic, però parlem directament. Quan algú no arribi, parlem directament. Estem en contacte amb tota aquesta gent. I ells mateixos agafen i ho rectifiquen, al moment ho rectifiquen. Que ho ha posat, clar, hi ha moltes coses. Creiem que no està fet amb maldat, però és que podríem parlar de l'oli, podríem parlar de
1: però
0: molt...
1: Però hem de fer un altre dia, ja, ja. Néstor, perquè se'ns acaba el temps. Que depèn de verificar, això de...
0: Sí, les etiquetes. Sí, si volem... I no és comprar de proximitat, sinó proximitat. Què entenem per proximitat, no? En proximitat, doncs, posem Catalunya, posem Espanya, posem Europa, vull dir, clar. Què anem de dir de proximitat? Jo entenc, proximitat és tot el que tenim més a prop. I perquè no és la manera de produir, sinó perquè podem produir al cantó de casa i ja està.
1: Néstor, gràcies per ser-hi. Néstor Serra Domènech, t'esperem molt aviat. Una abraçada gran.
0: A vosaltres, merci per tot.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
3: Bon dia, Pili.
1: Avui parlem dels precedents del haiku.
3: Sí.
1: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
3: Ui, segles, segles, segles, segles, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
1: Ah!
3: Va, jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de 5 síl·labes, un altre de 7 i un altre de 7. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important.
1: Mm.
3: El Tanka és important, sí. Està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
1: Ai, què dius?
3: Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí, perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia set sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem.
1: Uh-huh.
3: De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
3: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo. Bueno, té Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, és... ja ho veureu, té 5 versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal,
3: oi,
1: no?, dels amants.
3: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té
3: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
1: Ai, val.
3: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
3: sí, clar.
1: Eh?
3: Aquí ja, la simplicitat ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
1: Que bo, que bo, que bo.
3: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanca, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo, eh?
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
3: Jo crec que ja depèn de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
3: Jo crec que sí.
1: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
3: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
3: Sendes. Dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 702, l'espai del Club Muntanyenc Mollet. I qui us parla, en Carles Matuté. Avui iniciem una sèrie. Parlarem de l'inici del muntanyisme a finals del segle XVIII fins a la seva expansió a inicis i mitjans del segle XX. Espero que sigui del vostre interès. Capítol primer. Quan la muntanya feia por. Era mitjans del segle XVIII, als Alps, al massís del Mont Blanc, un lloc solitari on els pocs viatgers que s'hi aventuraven parlaven de llocs inhòspits, de sorolls que se sentien a la llunyania i d'ombres més producte de la seva por que de la realitat. Creuaven els passos de muntanya de dia, sense deixar el camí, fent via cap a la vall i procurant que no se'ls fes de nit. En arribar dalt del coll, miraven de reull cap als cims i les crestes nevades, però sense deixar el camí, perquè allà dalt no hi havia camins, ni cap motiu per anar-hi, cap motiu per pujar. Només roca, només gel, i una sensació estranya, com si aquell lloc no estigués fet per ells. Era com si aquella por no els deixés admirar la bellesa que hi havia allà dalt. Durant segles, la muntanya no va ser un repte, va ser un límit. Era el regne de dimonis i esperits malignes. La muntanya els feia por. Hi havia un límit, cert, i aquest no es podia traspassar. Des de les valls, la gent mirava amunt, però no hi anava. Allà dalt no hi havia camins, ni refugis, ni res que convidés a quedar-s'hi. Només històries, tempestes que apareixien sense avisar, ombres entre la boira, camins que es desfeien sota els peus. No era covardia, era desconeixement, i entendre que aquell no era lloc per ells. No hi havia camins, ni cap motiu per pujar. Només els caçadors d'isards i els buscadors de cristalls de roca traspassaven els límits, i alguns no tornaven, fent créixer encara més les llegendes i contes que la gent de la vall havia anat ordint amb els anys. Però amb el temps alguna cosa va començar a canviar. Producte de l'època de la Il·lustració, de les revolucions francesa i americana i els inicis de la ciència moderna, van obrir el coneixement a molta gent, i entre ells a un jove benestant de Ginebra, anomenat Horace Bénédict de Saussure, un estudiós de les ciències naturals que va aparèixer per Chamonix a l'època en què la gent il·lustrada i en cert nivell econòmic es dedicava a viatjar. D'aquesta forma va sorgir, per als habitants dels pobles de muntanya, una nova forma de fer un calé, l'ofici de guia, acompanyar els forasters a contemplar els paisatges del seu país. Amb tot això, la gent va començar a mirar la muntanya sense por. Saussure no hi veia perill, hi veia preguntes. Què hi ha allà dalt? Com és el gel quan algú el trepitja? Què passa quan el món s'acaba sota els teus peus? I amb aquella mirada, la muntanya va començar a canviar. No ella, vam canviar nosaltres. Per primera vegada no era només un límit, era una possibilitat. I llavors va aparèixer una pregunta. I si pugéssim? I per què hi volem pujar? Encara no ho sabien, però aquella pregunta ho canviaria tot. La por es convertiria en desig, i la muntanya deixaria de ser frontera per convertir-se en destí.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 21, extrem. Matinal dels dijous, aigua freda, dolmen de Cruïlles, Parc Natural del Montseny. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlo Revilla. Recorregut 11,7 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres amunt i 350 metres avall. I 5 hores 30 de durada. Dificultat sense. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, vehicles particulars. Divendres 22. Tothom. Presentació del llibre El pistolerisme a Barcelona. Laberint de sang i plom, 1917 a 1923. El vocal és en Josep Maria Cruz. A les 19:30, el periodista i escriptor David Rebelles, coautor del llibre El pistolerisme a Barcelona, 1917-1923, Laberint de sang i plom, ens descobrirà una Barcelona fascinant i implacable, on convivien la disbauxa i l'exhibició de riquesa dels cabarets de la Rambla amb la pobresa extrema del barri xino i la intensa lluita social. Un viatge apassionant per una època convulsa, protagonitzada per figures com Salvador Seguí o Francesc Layret, que ens ajudarà a entendre millor la història de la ciutat. En acabar la presentació, el coautor portarà exemplars del llibre per la seva venda. Fins aquí, Pals i Botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril.
6: Ei, ei, ei, necessites un regal original o alguna cosa superxula per casa teva?
7: Doncs, per atenció, som la cooperativa infantil Mijins Claver, formada per l'alumnat de 5è de l'escola, no Claver Cooperativa.
8: A la nostra paradeta hi trobareu ventalls, posallapis, llamparetes de nit i moltes coses més fetes totes per nosaltres.
9: El millor de tot és que, comprant, també ajudes, ho sabies?
10: Exactament. Col·laborem amb la Fundació Eleven, que ajuda nenes en situació d'exclusió social a través del futbol.
11: Vine a veure'ns el dia 26 de maig al mercat.
12: T'hi esperem!
13: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Davant la infinitud del temps, la breu vida humana és un no-res. Byung-Chul Han.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollets i nosaltres som l'edat del Pau. Claudia, com estàs?
1: Pues no està, però
0: no
1: estic
0: està
1: jo.
0: Bien. Un aplaudiment.
2: Espera, i l'Emma on és?
0: Avui no ha pogut venir, vale? Està molt ocupada.
2: No pot ser, ja l'hem trencat la ratxa de venir les 3 una altra vegada. Bueno, de totes maneres, està bé.
0: Sí, doncs no tinc ni idea de com pot estar bé, però només queda una setmana de batxillerat i crec que cada cop que ve la pitjor part.
1: Ja.
2: Ni parlar-ne. No sé a tu, però a mi m'han col·locat 3 exàmens, tots els exàmens en aquesta setmana que ve ara.
0: Bueno, en veritat nosaltres portem 3 setmanes fent exàmens
1: sí,
0: a tope.
1: Portem 3
0: però bueno,
1: setmanes
0: ja està, queda una setmana, és el que s'ha de pensar, vale?
1: Sí, sí.
0: Però una cosa pels que no feu batxí. Entre aquesta setmana que s'acaba i la que ve, ens han clavat més de 11 exàmens de 11 assignatures que tenim, vale? O sigui, avui hem fet, la Lucía i jo, 4 exàmens en 6 hores.
1: Sí.
2: Escolta, a tu te n'hauran posat 11, d'acord, però a mi m'han posat 15 exàmens en els 10 dies que anem a l'institut. I encara és possible que me'n col·loquin algun més.
0: Clar, home, si és la regla. Però, bueno, no se sap. I és...
1: Què he de dir? M'he perdut a la conversa.
0: Noies, pel que veig, el que fareu avui és una petita gran queixa cap al vostre institut.
1: Ah,
0: no?
1: Clar, perquè ens encanta queixar-nos. Anem
0: digues
1: a fer una queixa, va.
0: El que no podem fer és ensenyar-nos el temari corrents en 2 hores de classe abans d'acabar un tema. Què? Acabar un tema i a la setmana següent fotre'ns un examen.
1: No, mira, jo em queixaré d'una altra cosa i em saltaré el guió perquè no sé qui hi ha el guió.
0: Em sembla bé.
1: Però jo el que vull queixar-me és, no pot ser que no haguem acabat el temari, tu hagis posat un examen i nosaltres no saber si acabaràs aquest temari perquè hi ha 2 vagues la setmana vinent i no sabem si tu vindràs ni si jo vindré.
0: Per tant, ah, està la cosa que tu també vols anar.
1: En aquesta situació, què fem?
0: Dormir.
1: Rasa. Hem de rasa.
0: Dormir.
2: No ens han donat temps ni d'assimilar la informació i ja tenim l'examen a sobre. Així no s'aprèn res. O, si més no, aquesta és la meva opinió. Al final t'ho acabes memoritzant tot per treure bona nota. Ho vomites a l'examen i l'endemà te n'oblides.
1: Literalment.
0: És que ni això, jo ni memoritzo la
1: ja no em preguntis qui era el Gel Guimarà, ni tots aquells, ja no.
0: Un 10% i tires per aprovar.
1: Què més posa en aquest meravellós guió? De què més ens queixem?
0: Ah, mira, hi ha una cosa bona. Això, ah, no, aviam, digues tu quin causa inici. Bueno, no passa res. És que avui ha sigut un dia molt caòtic,
1: Sí, ha estat un dia molt caòtic avui.
2: Doncs nosaltres hem fet una sola classe i tenim l'examen dijous. El que vol dir que hem fet una classe de temari sense poder ni preguntar dubtes. Fatal tot, la veritat.
0: Això, el CIM, era una cosa que no passava mai. De fet, enredaríem la data de l'examen si veiem que no hi arribava.
1: És veritat.
2: També és cert que el tercer trimestre era molt més llarg. Vull dir, el nostre tercer trimestre s'acaba el dia 29 de maig.
0: I després la setmana de recurs.
2: Però tot el mes de juny haurem d'anar a l'escola.
0: Què dice?
2: Tot el mes de juny... Fica, però tot el mes de juny haurem d'anar a l'escola.
0: Ah, bueno.
3: Tinguin recurs, no?
0: Clar. Aviam, el que nosaltres farem és que fins al 5 de juny, tipo la setmana, nosaltres acabem l'avaluació el 29.
3: Però per què? Si no sou de segon de batxillerat. Però bueno, serà un tema...
0: Ja, un tema, sí. Acabem l'avaluació el 29. De l'1 al 5 de juny fem recus
1: i millores.
0: Tipo la primera recus.
1: L'ordinària. I després, la setmana següent, l'extraordinària.
0: Fins al 20 i pico, no sé quan, l'extraordinària, què? Esperem, no?
3: Quan no us expliquem més penes, va, i passeu a la secció.
0: Exacte, anem amb les seccions. Va sortir Gazzara.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
1: Aviam, de què ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré de l'Andreu. Però abans de començar, per qui no sàpiga qui és...
1: Ah, això no va dir jo.
0: L'Andreu és el nostre professor de... És el nostre professor que substitueix el Toni d'Educació Física.
1: Ah, val, sí, sí, qui és l'Andreu.
2: Quin perill.
0: Dit això, comencem. Ens situem en un dijous normal i corrent. L'Andreu tenia classe amb els de tercer d'ESO, una de les classes més problemàtiques de totes. Però ell estava molt confiat, ja que havia pogut controlar totes les altres sense cap problema.
1: Uf.
0: I pensava que avui no seria una excepció.
1: Veuràs.
0: Un cop l'Andreu va arribar a les pistes amb els alumnes, els va dir que l'esport que practicarien a les pròximes setmanes seria el badminton i que per avaluar-los farien un torneig.
1: Top.
0: Aquesta decisió no va agradar gaire una part de la classe, ja que ells esperaven fer futbol, com els altres
1: anda,
0: cursos.
1: Anda.
0: Però ho van haver d'acceptar a contracor. Quan el torneig de badminton va començar, tothom feia trampes i la gent es va començar a enfadar entre si. Davant d'això, què fas? Opció 1, posa algun alumne perquè vigili els partits. Opció 2, et poses tu mateix a vigilar tots els partits.
1: No sé quina és
2: la
1: pitjor decisió.
2: Exacte, jo posaria els alumnes, però...
3: Han de ser alumnes molt responsables.
2: Exacte.
1: No n'hi han d'aquests.
2: Però és que tu mateix no et pots dividir en 50.000, saps?
1: Bueno, va, doncs posem alumnes, va.
2: Opció 1.
0: Finalment, l'Andreu decideix posar un alumne perquè vigili. Al principi sembla que tot va bé, però quan l'alumne es despista un moment, tot va pitjor.
1: Ui.
2: Oh.
0: Resultava que a la primera pista el Nahuel havia perdut el seu partit contra el Pablo, i segons ell, el Pablo l'havia fet trampes. El Nahuel estava tan cabrejat que va llançar la seva raqueta a l'aire, amb la mala sort que va caure a la taula del pitapas.
1: Oh, no!
0: L'Andreu, al veure l'escena, es va encendre i va enviar el Nahuel cap als vestuaris. Però abans de tot, li va dir que anés a buscar la raqueta, cosa que el Nahuel es va negar en rodó. Què fas? Vas darrere d'ell i l'obligues? Passes d'ell? O passes d'ell i la vas a buscar tu?
2: Sí, home, l'obligues.
4: El que no s'ha explicat aquí és que estaven fent el brunch al pitapas, gràcies, li va caure el gual.
0: L'Andreu decideix anar darrere d'ell per obligar-lo, però el Nahuel passa d'ell olímpicament. L'Andreu, per evitar que les coses vagin a pitjor, decideix anar ell mateix. Quan l'Andreu arriba al restaurant,

0: porta de les pistes d'esport, saben una que els alumnes li han tancat la porta per dins.
1: Un so, tio, és que...
0: Què fas? Opció 1, intentes escalar per entrar. Opció 2, truques al serraller perquè obri la porta.
2: Escales,
1: por favor.
0: L'Andreu decideix intentar escalar la tanca, però quan està a punt d'aconseguir-ho, apareix en l'abuel i l'empeny perquè no entri.
3: No! L'abuel, tio!
0: L'Andreu ja no sap què fer i com a última opció truca al serraller. Un cop arriba al serraller, l'Andreu li explica el que ha passat. I el llançaoficis li obre la porta, però clar, li clava 5 euros més per l'urgència, cosa que el fa cabrejar encara més. Quan l'Andreu per fin de la pista, es troba tots els rebels jugant a futbol amb una pilota. Comença a cridar-los i a reganyar-los un per un. Com a càstig, els hi posa un parte a cadascun, i el Nobel 2 per reincident.
1: Vinga.
0: I fins aquí el dia de fúria de l'Andreu. Què us ha semblat aquesta història?
3: Molt bé, però tinc un dubte. Què passa, que l'Andreu aquest s'enfada molt o què?
1: No.
4: Amb nosaltres no, amb tercer no.
0: Amb nosaltres no, perquè ens ha deixat jugar tota l'hora a futbol.
3: Ah, malgrat.
1: A mi sí.
3: Amb tu personalment.
1: A mi sí.
3: Què has fet, Abraham, perquè s'enfadi amb tu?
4: No fer res.
1: Pues no fer educació física.
5: Ah, un, no fer educació física, i dos, perquè m'he saltat classe per fer una cosa.
3: Home!
5: I el profe no l'havia avisat i ens ha ficat una bronca.
6: Heu fet l'examen a l'Aids?
3: Això no es fa.
5: Què va?
3: T'has saltat
5: una cosa? No, he parlat amb el profe i el farà un altre dia quan tingui temps.
1: Molt bé, molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem la setmana que ve. Adeu!

0: Bueno, hola a tots i a totes. Nosaltres som el Germà Bumbum i ja som aquí un dia més amb una nova edició de Recordem Història.
1: Uau.
2: Aviam, Nahuel, dius nosaltres, però avui estàs més sol com un sol, eh? On està el teu germanet?
3: El Bumbum. Avui solo Bum.
0: El Germà Bum. Bueno, compte que avui tenim connexió amb el Messenger. Oh, Pablo, manifesta't!
4: Doncs sóc aquí, en forma d'esperit, perquè entren les emboscades al Pena i que m'han castigat a casa.
0: És broncades.
4: Ja em diràs com vols que provingui a l'estudi. Per cert, Nahuel, avui hem fet un altre examen.
0: És veritat, però no ploris, que encara ens queden 7 més, Pablo.
5: Nois, voleu començar de debò? Que al final us passareu el programa fent tertúlia i això s'acabarà el temps.
0: Bueno, venga, sí. Ara sí, bum, bum, comencem.
4: Sabies que les illes Fèroe, que són un territori de Dinamarca, hi ha més ovelles que persones?
0: Uau, què dius, Pablo? Amb qui parla la gent allà? Amb ovelles? Ha de ser avorridíssim.
4: Segur que sí. Canviant de tema, Nahuel, tu coneixes les fronteres d'Espanya?
0: I tant, França, Andorra i Portugal. Per què?
4: Doncs perquè el país amb més fronteres del món és la Xina, que té frontera amb 14 països diferents.
0: Uau, ostres, tu! Doncs des d'allà ho tenen ben fàcil per viatjar al país del costat. Els xinesos han de tenir el passaport ple... Sí, els xinesos han de tenir el passaport ple de segells.
4: I tant, deuen fer col·lecció.
0: No veus. I, bueno, Pablo, el racó curiós, Recordem Història Express, tio. I per acabar, saps quin és el país més jove del món i quin és el més vell?
4: Doncs no, ni idea, il·lumina'm.
0: El més jove és el Sudan del Sud, que es va independitzar el 2011. I el més vell és Botswana, on se sap que va viure el primer ser humà fa 200.000 anys.
4: Carai, quina lliçó de cultura general.
0: Oh, wow. Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Ens veiem la pròxima vegada.
1: Adéu.

0: Molt bona tarda a tots i a totes.
1: Tornem a ser aquí a Qui té raó.
0: Com s'acosten 3 dies sense haver d'anar a l'escola,
1: hem estat pensant en com passar el temps sense haver de fer gaire esforç.
0: Què és millor, mirar Netflix
1: o anar al cinema?
0: Comencem.
2: Cinema.
0: A veure, Lluc, cal que et parli de la comunitat. Hola. Pots veure pel·lis o sèries al teu sofà sense renunciar a la pau i al confort de

0: casa teva.
1: Ja, però... no surts de casa ni fas res. En canvi, anar al cinema és l'excusa perfecta per passar una bona estona amb els amics o amb la parella o amb la família.
0: I els diners? No penses parella, en això?
2: S'està posant vermell.
3: Aira, jo no he escrit el guió.
1: Pues sí, no, jo no l'he escrit.
2: Oh. Ja. Alguna cosa que explica.
4: Estàs atent, Lluc.
2: Bueno, va, continueu, perdó.
0: I els diners? No penses en això? Surt només l'endible a una subscripció mensual o anual, que no pas d'anar pagant cada vegada que vas al cinema.
1: Ja, però al cinema tens una qualitat superior. Les pel·lis s'estrenen amb la millor resolució i el millor so. I de vegades es veuen molt abans de que les mateixes plataformes.
0: Però a Netflix hi ha un catàleg immens. Sèries, pel·lis, documental i contingut de tot el món.
1: Però al cinema gairebé no tens distraccions, sense mòbil, sense pauses, sense interrupcions. Et concentres totalment en la història.
0: I quan ja tens... I quan hi ha nens petits o els típics passats que no caien, a casa teva pots pausar, rebobinar i avançar. Tens el control total.
1: I la sensació que pot ser un record memorable, que fa que l'experiència sigui molt més especial. Surs de casa, compres les crispetes, seus a la sala i de cop comença a perdre la pantalla gran.
0: Parlant de crispetes de diners...
1: Millor que col·laborin les presentadores.
0: Sí, vinga, qui té raó?
2: Uf, és un debat...
5: No sé.
2: És un debat interessant,
3: A veure, jo dic la meva opinió.
2: Va.
3: Jo diria Netflix.
1: Jo
3: perquè
1: també.
3: Perquè tinc com... No vaig molt al cinema, la veritat.
2: Però és que a mi m'agrada anar al cinema, però perquè implica el sortir,
3: claro,
2: no? Marxes
3: claro.
2: Amb la família, llavors, rius...
3: Anar al cine... Podria escollir-ho perquè està bé, perquè és com...
2: Clar, com sortir...
3: Tot un plan,
2: sí, sí, és tot un plan, tot per fer una tarda,
3: sí.
2: Però...
3: Però clar, és que...
2: És que després sí, també podem comentar la qualitat de les pel·lícules de Netflix.
3: Ja, sí.
2: Que dius, vaig a veure una pel·lícula d'amor. Faré una tarda de pel·lis romàntiques. Veus tres i les tres van d'acord.
3: La pel·lícula de Los Feos?
2: No!
5: No, aquesta ja va posar la Pietat a classe.
3: No, què és això?
2: No obrim aquest meló, sisplau.
3: Sí,
2: sisplau.
3: Horrible.
2: Per tant, no sé, jo...
3: Què opines, Ari?
5: Doncs pues no sé... Més o menys igual com vosaltres.
2: Clar, és que és depèn del que vulguis.
3: Claro.
5: És que anar al cine és com si vols, excepcional.
2: Sí. I... Si vols una tarda que dius, buah, no tinc res a fer, em poso això i ja està. O sigui, està bé Netflix o...
4: Però és que Netflix costa més que el cine.
2: Sí? No.
3: Però és
4: depèn del dia que vagis.
3: Et surt més rentable.
4: Ahora,
3: que pagues un cop i ho veus tots els que vols.
2: A veure, la ciència.
4: Ahora, jo et diré una cosa. Sí que és cert que, per exemple, Netflix, si t'agrada l'esport, és molt rendible, perquè té la Fórmula 1, o sigui, té tota la sèrie de Fórmula 1, de ciclisme, que si la liga més allà del gol, el documental de James Vardy, que me'l vaig veure l'altre dia, està molt interessant. Segur que va començar a jugar a la 8a divisió anglesa i va acabar a la Premier League. És a dir, és interessant per aprendre, però jo sóc team cine.
2: Veritat? Sí. Jo crec que també sóc team cine.
3: No, jo és que ja escollí Netflix.
5: Cine.
2: És igual, hem guanyat els del cine.
3: Joder.
1: Ho veus com jo tenia raó?
0: Sí, vinga, felicitats. Doncs això ha estat Qui té raó.
1: Ens veiem la setmana que ve amb un nou debat. Adeu.
6: Se'n curen tots els mals. Sense

0: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Lejana. Avui us porto un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però aquest cop l'ha triat una de les nostres companyes de la secció de crims, la Ruth.
0: Així que ja ho sabeu, si teniu cap queixa, no ens ho digueu a nosaltres.
2: A la Ruth.
0: Sí. Aneu directament
2: a
0: ella.
2: Anem a per tu.
1: I si voleu escollir l'idioma la setmana que ve, només ens heu de dir. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase que us portem avui és...
3: Gulotaratarixeixoc.
2: Ostres. Vinga, vinga.
3: Gulotaratarixeixoc. Gulotaratarixeixoc.
2: Hòstia.
0: No en tinc ni idea.
4: Pitjor és que estic veient el guió i les lletres són ai, molt clar, estranyes.
5: A veure el guió.
2: Sembla un...
6: Jo crec que ja sé què
7: sembla
6: és.
7: Sembla un indi però... estrany.
4: No, no és...
1: Primer us preguntarem quin idioma és, vale?
4: Vale, perfecte. Doncs pensem.
2: No, avui fem l'intercanvi, tio.
4: Jo crec que és...
2: En quin moment hem passat d'això, no? Ja serà el millor confondre'ns al principi, que ens diguéssim...
4: No, no, home, no, que ja ho hem fet bé, molt bé. Jo dic que és... Buena idea.
6: Jo crec que sé què és.
4: Aviam, ara...
6: Crec que és tailandès o porlai.
4: Tailandès? Va, jo em fio de tu. Sí. Per dir alguna
2: cosa. Així el que penses, va.
8: Tornin a posar.
4: Tornava a posar de tècnics, porfa.
3: Gulotaratarixeixoc.
4: És que...
5: No has escoltat.
3: Gulotaratarixeixoc.
5: Un altre cop, sisplau.
3: Gulotaratarixeixoc.
8: Gulotaratarixeixoc.
4: Gulotaratarixeixoc.
8: Gulotaratarixeixoc.
5: Gulotaratarixeixoc. Hola! A veure, jo havia pensat en alguna cosa del Caucas, perquè sí que és cert que l'alfabet georgià d'Azerbaidjan tenen una cosa semblant, no?
4: Que hi ha un cor de
5: però hi ha alguna cosa en el so que no em clau, o sigui, que no ho trobo. També bueno, podria ser sud-est asiàtic,
4: que ens
5: no?
4: Ho diguin, no?
5: Podem. Sí, bueno, jo diré d'Azerbaidjan, però podria ser sud-est asiàtic, eh?
0: L'idioma és el bengalí.
2: Aquest no l'heu dit ja?
0: No.
4: Que ha passat l'idioma.
2: Pues em sona, no sé per què.
5: No, bengala no és bengalí.
1: I ara, què creieu que significa?
8: L'idioma de l'Índia.
2: Ai, un altre cop, porfa.
3: Gulotaratarixeixoc.
4: Ha de ser una frase motivadora, 100%,
5: sí, sí. Perquè...
2: Ja, jo anava a dir...
4: Sí. A per l'últim empujar!
2: A per l'últim empenta.
8: Ha de ser... Hi ha algú que s'ha apropat molt.
4: Algú d'amor.
1: Algú d'amor, perquè hi ha un cor.
8: No, la Sia s'ha apropat.
4: Què ha dit la Sia?
5: Ja s'apropa al fi de curs.
2: Pues,
4: ja queda poc per l'estiu.
2: O queden tal per l'estiu.
4: O sigui, no, perquè no hi ha un número.
2: No.
4: Bueno, va, digueu-nos.
2: Ah, vale, bueno.
4: Digueu-nos-ho.
0: Doncs significa que s'acabin ja els exàmens.
2: Vale, molt bona, molt bona.
4: Estaria bé.
1: I per acabar, on creieu que es parla?
4: A Índia ho ha dit el Pere. Sí.
2: A una part de l'Índia, és cert.
4: Se li ha escapat, se li ha escapat.
5: Sí, Bengala, Índia. Oh, tigre de Bengala.
4: Claro, cert.
0: Aquest idioma es parla a Bangladesh.
4: Toma. Pero... Però...
2: Ho ha dit el
4: Janista,
2: i hem rigut tots d'ell i hem dit, tu, està xalao.
4: Vaya tonto, hem dit.
5: És que...
1: Bueno, però també es parla l'estat de Bengala Occidental i a l'Índia.
5: Vale,
2: Molt bé.
5: Vale.
0: A més, el bengalí és el setè idioma més parlat del món, amb més de 285 milions de parlants.
1: Supera, per tant, idiomes com el japonès i el rus. Quasi res.
4: No ho hagués dit mai.
0: Va néixer fa més de 1000 anys, a partir del sànscrit antic i de diversos dialectes de la regió de Bengala. De fet, es va començar a desenvolupar entre els segles 7 i 10.
1: Com a dada tècnica, pertany a la família de les llengües indoeuropees.
0: I els primers indicis escrits del bengalí es van trobar en inscripcions i textos budistes del segle XI.
1: Una curiositat molt xula del bengalí és que no té gènere. És a dir, fan servir la mateixa paraula per dir tant ell com ella.
0: Al llarg de la història ha hagut de resistir molt. Quan el sànscrit es va imposar com la llengua sagrada de l'imperi, moltes parles locals van desaparèixer, però aquest idioma va sobreviure gràcies a la gent del carrer i a les distàncies geogràfiques.
1: I no només això. Durant el domini de Pakistan, es va intentar prohibir per imposar l'urdu com a única llengua oficial.
2: Toma!
0: Però els estudiants i els pobles van llançar a protestar als carrers l'any 1952 per defensar la seva llengua i van aconseguir que tornés a ser oficial.
1: Ja ho veieu, el bengalí és un idioma molt guerrer.
0: Això. Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre. Vi

0: després dels 300 metres llissos que s'ha fet l'any per arribar, ja està aquí.
1: És que ser tècnica i locutora
2: és que
0: molt dur.
2: Ahir vaig córrer des de la Tramolla fins al Mercat Vell per veure l'obra de segon i després vaig tornar a córrer cap a la Tramolla. Vaig córrer molt i avui igual. Avui m'he despistat un altre cop. Va. Hola, som la Sara i la Lena i us portem una nova Unpopular Opinion.
3: Bueno, l'Unpopular Opinion d'avui és els llibres són molt millor que les pel·lícules.
2: És broma, no?
3: No, per què?
2: Ho dic perquè és la segona vegada que estic d'acord amb tu.
3: No m'ho crec.
2: Home, és que els llibres tracten molts temes que les pel·lícules no són capaces de representar.
1: Clarament.
2: Mm-hmm. Doncs, nois, què penseu?
1: Bueno, aviam, comencem, perdó. Comencem el debat o no? Ara m'he despistat jo, eh?
0: Vinga, va, comencem el debat, va. Bueno, però és que és un debat que crec que tothom té clar, no?
1: Sí, aviam, es sap que els llibres són millors que les pel·lícules, però... Pues,
2: hi ha gent amb gust raro.
1: És més fàcil veure pel·lícules, també.
2: Home, no.
0: És més fàcil veure pel·lícules o llegir? Què és més fàcil? Va?
2: Veure pel·lícules.
3: Veure
1: pel·lícules en una tarda ho tens al llibre.
0: Clar, saps el que passa? Que potser dius, buah, avui estic com supercansat, tinc mal de cap, no et posaràs a llegir, no?
2: Clar, o sigui...
4: Veure la tenia mal de cap.
2: Sí, eh? Bueno, t'estigues al sofà i la poses. Després que...
1: Clarament, clarament. Això estan les pel·lis, en veritat, eh?
0: Però és que, clar, jo poso pel·lícules i és una pel·lícula que de veritat m'interessi o és només per dormir i posar-la de fons.
1: Però una pregunta que us faig. Vosaltres al vostre dia a dia veieu pel·lícules?
2: No miro la tele.
1: Jo zero.
0: No tinc temps.
2: Jo veig sèries, tipo, jo veig la meva sèrie...
1: Però cada dia...
2: Cada dia, sí.
3: Cada dia.
2: A l'hora de dinar, mentre dino, miro la meva sèrie.
1: Això no s'ho haig. El dinar s'ha de xerrar amb
0: és
1: la teva família.
0: És veritat.
3: Però si estic sola.
0: Ah, bueno,
2: jo igual.
0: En aquest cas...
1: Bueno, pues mires el rellotge, jo què sé.
0: En aquest cas has de veure les notícies.
1: Sí.
0: Que no t'entén.
1: Informar-te.
0: Clar.
2: Jo em poso a llegir.
0: Mentre
2: si
0: menges?
2: Si estic sola,
0: sí.
2: Em poso a llegir.
0: Ah, bueno.
1: Com una amb els espaguetis.
2: No sé com ho faig, no el taco. I a més ara tinc la Kindle, m'ho facilita tot.
0: Molt més fàcil, molt més fàcil.
2: No.
1: Bueno,
4: el meu somni de petit era crear el llibre per la dutxa.
2: T'ho juro. Hi ha una cosa. Jo he trobat una cosa molt guai.
5: Però no, s'han deixat de fer uns llibres per...
2: Jo he trobat una cosa molt guai, que és com una caixeta i que té Bluetooth. I pots posar el mòbil a dins i pots... I es pot girar i tal, per si estàs a la banyera i vols posar una sèrie o...
0: Que guapo.
1: O sigui... Pues jo això no, però molts cops m'he plantejat posar un...
2: Una tele.
1: Un plastiquet d'aquests i posar els apunts per anar a estudiar mentre la dutxo, jo què sé.
2: Sí, doncs pots posar... I és tàctil. És molt guai perquè és tàctil i pots posar-hi llibres, per exemple, poses l'aplicació de la Kindle i pots
3: llegir-hi.
2: És molt divertit.
0: Bueno, en conclusió...
2: Els llibres, doncs ja ho veieu, com és normal, la gent prefereix els llibres originals.
3: És que les pel·lícules no tenien res a fer contra un bon llibre. Bueno, doncs nois, fins aquí la nostra secció d'avui. Ens veiem la setmana que ve.
2: Amb una nova entrega de Unpopular Opinions.
1: I ara us deixem amb les notícies.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de decidir un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
12: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet...

0: puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2:15 de la tarda.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Tiro!

0: seguir després de la pausa.
1: Així és. I saps de què tinc moltes ganes?
2: Del joc.
0: De menjar un gelat.
2: Oh.
0: És que s'ha fet una gana. De fet, jo venim cap aquí i m'he comprat un gelat.
2: Sí.
0: Un polit.
1: Home, doncs, raó no et falta, però no. Tinc ganes del teu joc de cada
2: Veus? Ja ho sabia jo.
0: Doncs sé de sort, perquè avui porto un que crec que us agradarà molt.
2: Vinga, va, tens.
1: Bé, doncs no perdis més el temps i digues de què tractarà.
0: Vale, doncs el joc són diverses històries com de misteri, que jo us explicaré, i vosaltres feu-me preguntes de sí o no, les haureu, tipo, haureu d'esbrinar per què passa o què passa, vale?
2: Vinga. Ah, vale, com Dark Story d'este.
0: Sí.
2: Ah, vale, sí. vale. T'he captat.
0: Vale, doncs comencem. La primera història la protagonitza en David, un home que viu a la planta 10 d'un edifici. Cada dia va fer l'ascensor fins a la planta baixa per, tipo, baixar a casa seva amb l'ascensor.
2: Sí.
0: Però quan torna, si plou o hi ha més gent, puja l'ascensor fins al 10, fins al 9è pis.
1: És que aquest ja me'l sé.
0: Joder, tio.
2: Pues no diguis res.
0: Exacte.
3: Jo també.
0: Però si... ai, m'he perdut.
2: Si plou, agafa l'ascensor.
0: Sí, però si plou o hi ha gent, puja fins a la planta 10. Però, si no, només puja fins a la 7 i camina als 3.
2: Si no plou.
0: Si no plou o si no hi ha gent...
3: Jo també, Marcia, jo també.
0: Va a peu. Per què?
2: Per què? Què? Què? En plan, ja ho he entès, però no sé què preguntar-te. La cierro per a darrere, tio.
4: Jo preguntaria una cosa. Li passa a algú perquè, com, que causi la seva mort? Que pot...
0: Que no, aquí no es mor, no es mor.
4: No, ja, però, tipo, algo que pugui causar la seva mort, però no es mor.
5: Una pregunta, el senyor és molt baixet?
0: Ah, sí, però em pots callar? No, si et saps, et calles.
2: Pues jo no ho he conegut.
4: És que no la pillo.
3: És baixet.
2: Vale, el senyor és baixet.
5: Vale, però que no, no sabem què? Encara com la solució, no?
2: Acier, calla la boca, tio.
4: És que no... A ver, tenim la pista de que...
6: Claro, si hi ha molta gent com molt pequeña, pues no llega a picar al...
2: En serio, és per això?
0: Què?
2: En serio, és per això?
0: El què?
6: Si hi ha una... Sí, és.
0: No, perquè he dit que si hi ha gent sí que arriba.
2: Per això... Que en plan, que si hi ha gent li piquen la gent al botó i si no...
0: Sí. Vale, però us falta una.
1: I per què quan plou?
0: Perquè
4: s'ofega.
0: Sí, clar. Sí.
4: No, tipo, perquè l'ascensor...
0: Perquè quan plou pot arribar.
4: L'ascensor... Sí, no.
6: Si perquè no hi ha gent al carrer. Però la gent no surt.
3: També.
0: I què més dona?
6: Pues que la gent no surt.
1: No, però per què pot arribar...
4: Perquè pica el paraigua.
2: Ostres.
0: Pues sí, era aquesta. Si plou o hi ha gent, pues, amb el paraigua es pot picar el 10 o algú li pot demanar. Si no, pues, només arriba al 7.
5: Només una empanteta. No?
2: Molt bé, sí. Correcte. Ens ha agradat aquesta pista. Vale,
0: no. Seguim.
2: Vinga, va, ara no diguis res.
5: Sí, el 7.
0: Vale, el següent és... Dos homes... És que són molt bàsics, vale? Però bueno, d'igual.
2: Vinga, va.
0: Dos homes entren a un bar i demanen exactament la mateixa beguda.
2: Vale.
0: Un se'l pren d'un sol glob i se'n va. I l'altre se'l pren a poc i al cap d'uns minuts mor. Per què?
1: Hem de fer preguntes així o no?
0: Sí, sí o no?
2: La beguda és alcohòlica.
6: Ja ho sé, perquè...
0: Podria ser.
2: No ho diguis! No ho diguis.
6: Que no me lo sé, tipo...
2: Ah, vale.
6: Que, sí, tipo, que la beguda està enverinada i no hi ha un temps a dissoldre la pastilla. Aleshores, pues, suaves, ràpid...
0: Vale, vas bé, però...
5: La beguda és la mateixa.
0: Vale, haig de dir que a la beguda, en plan, hi ha algú més que beguda.
5: La beguda és la mateixa, els dos?
0: Sí,
1: sí, aquí ho fico.
6: Sí, té com algú que...
0: No, però hi ha algú més.
1: Gel?
5: És retardat, l'efecte.
1: Vale, hi ha gel.
5: El gel està enverinat i s'ha de dissoldre el gel perquè fa calor i aleshores...
2: Molt bé. Ostres, mira, jugar amb gent tan llesta, tio, no mola.
5: El gel es dissol perquè és aigua. Aleshores, el gel està enverinat. Perquè imagina't que és gel d'amoníac. Aleshores, quan es dissol, és quan d'enverinat.
2: Genís, anem a repassar les fases. De líquid a gasós...
0: Això no ens interessa. Vale, anem amb l'última. Un home torna d'un viatge de negocis, truca a la porta i la seva dona l'obre. Immediatament ell l'acusa de traïció. Què va passar?
4: Que li fa ficar les banyes.
0: Vale, però...
4: Pues que
0: com
4: estava,
0: ho descobreix?
1: Estava a la de l'habitació i hi ha un home?
0: No.
2: Hi ha un mirall?
0: No.
7: Càmeres?
0: No.
6: Jo què sé.
2: Pues porta...
0: Només quan l'obre la porta.
5: Perquè no és la seva dona.
0: No.
2: No, porta algun tipus de roba diferent.
7: Està embarassada.
0: No.
2: Ostres, era molt bona, era molt bona. I no porta cap roba diferent.
5: Diu el nom incorrecte.
4: Té un xupetó o no, algo.
5: No, diu el nom incorrecte.
1: A ver, a l'home, abans de picar la porta, ho sap o no ho sap?
0: No ho sap.
6: Sí, quan obre la porta, sabona que li ha posat les banyes.
5: Però i li diu alguna cosa a la dona?
0: No. Simplement, obre la porta i diu, m'has portat les banyes.
4: Perquè algú de dintre diu, qui és?
0: No. No.
5: Si no han dit res.
4: No, no, hi ha algú de dintre.
2: O algun zapato.
0: Pista. Sí. Pista. Quina porta obre?
4: La de l'habitació.
0: No.
4: La casa.
0: Vale, però...
4: al lavabo. Obre la porta de darrere.
0: Eh?
4: Ah, jo què sé.
0: El garlaje. En cap moment he dit que sigui la porta de casa seva.
4: Ah, casa de l'altra.
5: Però si ha dit que ha entrat a una casa equivocada.
0: No, perquè no és equivocada la casa.
2: Què? M'he perdut amb aquesta pista.
5: Perquè ha anat, s'ha equivocat de casa i en aquella casa que s'ha equivocat està la seva dona.
0: No, no s'ha equivocat.
4: La casa del seu veí?
5: Ja, ja.
0: No.
4: Del seu germà?
0: No.
4: Se mare? Se parla?
0: No. A veure.
4: Jo què sé.
0: Vale, la dic i anem a la secció.
2: Vinga.
0: La cosa és que estava a casa del seu amic i ell va voler anar a visitar el seu amic i la va veure i llavors va dir...
2: Però el que ha dit... Clar, el que ha dit la Sien.
0: Pues no l'he sentit, perdó, la Sien. Ara anem amb les seccions.

0: que no l'escolta.
1: Salim amb les discussions.
2: Hola, nois i noies, com esteu? Avui tornem amb un nou cas a la secció de crims i us aviso que el d'avui és especialment dur.
3: Avui viatgem als anys 90 per parlar d'Anatoli Onoprienko.
2: Un monstre que va sembrar el terror absolut a Ucraïna.
3: Tot va començar l'any 1959, quan va néixer en un petit poble ucraïnès.
2: Sent només un nen, la seva mare va morir, una pèrdua que el va marcar per sempre. El seu pare i el seu germà el van abandonar i va acabar creixent en un orfenat, completament sol.
3: Molts experts criminòlegs diuen que aquest abandonament i la fredor de l'internat va modelar la seva ment criminal.
2: Quan es va fer gran, va intentar portar una vida normal, tenia feines corrents.
3: Però mai s'estabilitzava, canviava constantment de feina, de ciutat i de vida, com si estigués buscant alguna cosa.
2: Fins que a finals dels anys 80 i principis dels 90 va començar el malson. El seu modus operandi era aterridor, entrava a cases de famílies a la nit.
3: Sí, i aquí és quan el cas es torna completament fosc. No només robava objectes de valor, executava tota la família i després calava foc a la casa per esborrar les proves.
2: No tenia pietat, va arribar a matar un nadó que dormia plàcidament al seu bressol.
3: I, evidentment, assassinava qualsevol persona que es creués al seu camí durant la fugida. Atacava desconeguts sense cap mena de motiu.
2: El país sencer va entrar en pànic. Els assalts passaven en pobles diferents de manera aleatòria.
3: I ningú sabia qui seria la pròxima víctima.
2: La pressió social era tan gran que la policia va cometre un error gravíssim. Van arrestar un sospitós innocent, en Yuri Mozola, i el van torturar durant 7 dies buscant una confessió, fins que el van matar.
3: Quan es va descobrir que ell no era l'assassí, els policies responsables de les tortures van acabar a la presó, però el verdader monstre continuava lliure.
2: La caiguda de Onoprienko va arribar l'any 1996. La policia va trobar les proves definitives amagades al pis del seu germà i de la seva xicota.
3: Allà hi tenia amagada una arma de foc i dotzenes d'objectes personals que havia robat a les seves víctimes.
2: Quan van anar a caçar-lo, Onoprienko no ho va posar gens fàcil. Va intentar defensar-se a trets contra els agents, però el van poder reduir.
3: Un cop a comissaria, l'interrogatori va ser esgarrifós. Al principi va admetre 8 assassinats.
2: Però a mesura que tibaven el fil, va acabar confessant una xifra astronòmica. Havia matat 52 persones en 6 anys.
3: El pitjor de tot és que assegurava que no es penedia de res. De fet, les seves declaracions deia que escoltava veus de déus extraterrestres.
2: Deia que aquests éssers l'havien triat perquè el consideraven d'un nivell superior i que el van obligar a cometre les matances.
3: Però la bogeria no acabava aquí. Va assegurar davant del jutge que tenia poders hipnòtics, que es comunicava amb els animals per telepatia.
2: I fins i tot deia que era capaç d'aturar el cor de la gent amb la ment gràcies a un suposat exercici de ioga.
3: Finalment, la justícia el va declarar culpable i el va condemnar a cadena perpètua, evitant la pena de mort perquè a Ucraïna l'acabaven d'abolir.
2: I allà es va acabar la seva història. Va estar tancat a una presó fins que l'any 2013 va morir entre reixes a causa d'un atac de cor.
3: Doncs fins aquí la secció de crims d'avui. Ens veiem la setmana que ve amb un nou cas.

0: Bueno, hola presentadores. Bueno,
1: hola. Fes més soroll així, si us plau.
0: Sí, és que estem en la línia.
2: Arrastra-li el micro.
1: No. Vale, ara ja pots començar.
0: Sí, el Genís no vol fer alguna cosa més. Bueno, hola presentadores, què tal esteu? Ja tornem a estar aquí amb la secció dels contacontes.
1: Esteu emocionades?
2: Sí. Molt. Sí.
1: Doncs va, efectivament, avui us portem una història bastant paròdica anomenada Odio al meu professor.
3: Comencem.
2: Segur que és paròdica.
0: A veure, era una setmana com qualsevol altre a l'institut dels Fire Tigers, però el Peter, el professor d'història, estava superestressat. Com diu Genís? Estava a final de l'avaluació. I encara no havia preparat l'examen final per als seus alumnes de quart. Sí.
3: Aquella classe era la pitjor de tot l'institut. Eren uns ganduls, no treballaven mai i sempre es dedicaven a vacilar els professors i a riure's d'ells.
0: Bro, em sóc cansat, vull marxar a casa ja. Aquest paio no para de ratllar-me el cap.
1: Tu juro, quin pol.
0: Bro, jo passo, estic jugant, cliqueu-vos i fem-hi una partida.
1: Veient el panorama, el Peter volia venjança, però això, per això havia de preparar un examen superdifícil, però no tan difícil, però tan difícil que cap alumne l'aprovés.
0: Així doncs es va posar a pensar.
4: No tinc cap idea com puc fer un hyperdifícil exam for my alumnes.
1: What a English.
0: Lovely. Go on, please.
3: Com que no tenia gaire temps, se li va acudir la idea de preguntar-li al professor més malvat i astut de tot l'institut, The Match Teacher.
0: Bueno, tiriri, tiriri.
1: Sí, la música no ha arribat, però no passa res.
2: Sí, però
1: vale. Ja, que està entrant. Val. Aquest mestre es deia Joseph Lluís, tot i que els alumnes l'anomenaven de Evil Baldi, el calb malvat, vaja. Per què? Doncs perquè era calb i cap alumne havia aconseguit mai aprovar la seva assignatura.
4: Hey, Joseph, I need a fucking idea for suspendre els meus alumnes. Em pots ajudar?
0: Let me think. De què tracta el tema? El Peter li va explicar que s'havia passat tot el curs intentant explicar-los un tema de història de l'art. Ah, és Peter Campins.
1: No.
0: Que era el que tocava per currículum, però que els seus alumnes detestaven el tema i havien decidit passar Olympically Day.
3: El Joseph Lluís va pensar un moment i li va dir...
0: Ok, ho tinc.
1: Molt bé, i què creieu que va passar?
2: Pues que els va posar un examen pues, molt difícil.
5: No.
0: Hyper difficult exam for my alumnes?
5: No, crec que... No, jo crec que, tipo, el Joseph Lluís...
1: Ah, vale, pensava. Vale,
2: no sé qui és el...
5: Joseph Lluís, com li va fer com una broma i li va dir sí, és superdifícil, no sé què, i era superfàcil i tots han aprovat.
1: O era molt
5: difícil, però els ha passat a tots les xuletes o alguna cosa així.
2: No sé.
3: Doncs no, això és el que va passar realment.
0: Inspirat per la mateixa Anna Wintour, els dos professors van comprar diferents tipus de teles, agulles i fils.
1: També van demanar ajuda al mestre de plàstica de l'escola, que els va donar llana i diferents materials reutilitzables.
3: I així va ser com el Peter va publicar la data de l'examen al Cliquedu i va convocar tots els alumnes a classe.
0: Una vegada els va tenir tots reunits, va dir...
4: Comença l'examen. Tenim una hora i mitja per crear un coixí per al meu gos, inspirat en l'art i els diferents estils que us he explicat aquest trimestre. I que no sigui lletge, que el coconut té molt bon gust i si alguna cosa no li agrada, s'ho menja.
1: Bueno, i així va ser com el Peter va aconseguir suspendre tota la classe, ja que ningú tenia ni idea de cosir, i molt menys d'estils com el puntillisme, els mosaics, el pop art o el realisme.
0: Pop art. Bueno.
2: O el surrealisme.
0: El realisme. Bueno, comentaris de taula, no? No, sí, no?
2: Bueno. M'ha agradat molt la història.
1: Ah, que sí, ha estat sí.
6: Podíeu avisar que havia de llegir.
2: Hola, però sempre el ficava en embolics.
1: Sí, sí, però bueno, així és més guai.
0: Conclusion. Millor feu atenció a classe i no falteu el respecte a cap professor.
1: I ara sí, doncs, hem de marxar. Així doncs, fins a la setmana vinent.
3: Adeu. I si no
7: m'estima, cagar la via. Cagar la via. Ronyonines amunt, Don Chugorri, cantem aquí a la fresca.
5: bona tarda.
8: Clar que has de parlar.
5: Bueno, sí,
8: però de moment no.
5: No miris guió, perquè estan les respostes.
2: Ai, quines noies.
5: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí amb la nostra secció musical preferida.
3: El joc de sempre. Heu d'endevinar les cançons només escoltant la intro i, al final, descobrir qui de la taula ha escollit la llista d'avui.
5: Jo crec que ja s'ha de començar amb la primera. A veure si us sona.

0: Què és això?
1: No, em sona
2: la taula de la cierna. Vinga, seguim.
0: El Jali, jo crec.
1: No, no, saps de qui podria ser això?
3: Bueno,
0: però quina cançó és? Jo
4: doncs aquesta és Red Red de Cortis. És un tamàs d'aquell pop que va patar molt fort, però que va costar Déu i ajuda a crear-lo perquè el grup es va bloquejar. Sabeu d'on surt el títol? El cantant, en James, de cop, es va posar a buscar paraules que es rimessin amb en green, verd. I de la bajanada va acabar sortint el color oposat, red, vermell.
1: I el videoclip el van dirigir ells mateixos amb un equip que es deia literalment idiots. El van gravar en temps rècord. Només una setmana per fer muntatges, les coreografies i atenció, el viatge a Seül per rodar-lo.
4: Continuem, anem amb la següent.

0: A veure, escolta'm, entre la música aquesta que sembla que estiguem no sé on i la batalla de subratlladors que hi ha ara mateix a la taula,
1: i tinc por que em caigui un tap de subratllador com un missil. No, porfa.
2: El Tenida està fent estudis balístics.
0: Amb aquest ritme pega bastant, la veritat.
1: És com el hip-hop.
3: Amb el títol més. El títol diu... Bum, xic, xic, bum, veus?
2: Germans, bum, bum.
0: El que està fent aquí.
3: I és un del flanc sexy del grup coreà Stray Kids. I és de No Parles, del juliol del 2024. Es va convertir
0: en
3: Corea.
1: Dos coreans.
3: En el tema del grup que va aconseguir més visites a YouTube en les primeres 24 hores. I ara mateix ja passa dels 200 milions.
4: És una bogeria de barreja. Agafa el rotllo hip-hop de Stray Kids i li fot una base de reggaeton i música llatina que t'atrapa. Per cert, un detall molt freak. A la primera escena del videoclip surt l'actor Hugh Jackman amb un mapa dels Estats Units, ple de xinxetes. Doncs no era un postureig. Aquelles xinxetes marcaven les ciutats de la seva pròxima gira.
1: Wow. Anem amb la...

0: Això em direu ara que és algo de The Weeknd o algo així.
1: No, és más K-pop.
0: No, no és...
2: Les guerreres del K-pop!
1: Les guerreres del K-pop!
3: Doncs aquesta és Let the World Burn de Chris Gray. Aquesta cançó té una història molt curiosa. A la comunitat de BookTok, la part de TikTok que parla de llibres, es recordava tant els personatges
0: sí,
3: dels llibres de Dark Romance...
0: Ara sí, ara sí.
1: La sabeu.
3: Que la van agafar com un himne, sobretot per la frase "Cremaria el món per tu", un clàssic d'aquestes novel·les.
0: Ara sí, ara sí.
1: Sí, ara sí.
0: Amb aquesta part, sí.
1: Per aconseguir aquest rotllo tan fosc i tòxic de la cançó, en Chris Gray va distorsionar els baixos i va clavar mil capes d'eco a la seva pròpia veu. Al Canadà va agradar tant que el van nominar com a artista revelació als Premis Juno, que són com els Grammys de Canadà.
3: Anem amb la quarta.

0: sé quina és, però no sé com es diu.
1: És de... Lucía, tu te la tens
2: de saber. Sí, Lucía, tu te l'has de saber.
1: Té germana, té... Tata, ai, ai, petant al sí, cap sí, amb aquesta cançó.
2: L'Antònia, l'Antònia.
0: No sé què, We Only We, no, o algo sí, així, no?
1: Veus? Un clàssic de l'època. Llavors és i Coldplay. Somewhere Only We Know The Game. Sí. Com a curiositat, fixeu-vos que no hi ha cap guitarra. Una cosa impensable en el pop rock alternatiu d'aleshores. A més, el lloc amagat del qual parla la cançó és un bosc real d'Anglaterra on el pianista i el cantant jugaven de petits.
2: Tot i que sembla una cançó d'amor, en veritat, parla de la por de créixer, de fer-se gran i perdre la innocència. 10 anys després de sortir, el 2013, va tornar a ser número 1 gràcies a una versió més dolça i acústica que va fer la Lily Allen per un anunci de Nadal. I així es va enganxar la nostra generació.

0: És el Justin.
1: Ojalà.
2: No,
1: sembla molt, eh?
2: Ah, que sí? Sembla molt el Justin Bieber, però no és.
0: Sembla Justin.
3: No, aquesta no sé qui és
4: Swim de Chase Atlantic. Tot i que va sortir el 2017, aquest tema de R&B fosc no va triomfar a tot el món fins 4 anys més tard, gràcies a TikTok. La lletra utilitza la metàfora de l'aigua per parlar d'estar tan obsessionat amb algú que sents que t'ofegues intentant nedar per sobreviure.
2: El millor de tot és que la van gravar en un pisset cutre d'Austràlia amb un portàtil i micros barrats, molt abans de ser famós. El toc màgic de la cançó és un solo de saxofon que el toca en directe el germà gran del cantant.
4: I ara sí, anem amb l'última.

0: Aquesta també és de TikTok.
1: Típica edit de romàntic, de sèries, de I don't lie, eh?
0: Típic que vas a...
2: Ojo, I don't lie.
1: Però és que com, tota l'edit són uix i jo.
0: És veritat, sí, sí.
2: Pues digueu-nos d'aquí, és la cançó, perquè no
1: pues,
2: tinc ni idea.
1: I don't lie. L'Elisabeth, la rosa.
0: La rosa.
1: La rosa.
2: La rosa de Guadalupe.
3: Això ho explica tot.
1: La lletra descriu perfectament aquesta tensió brutal que es crea quan et quedes mirant fixament algú que t'encanta. Oh. El títol ja ho diu, els ulls no menteixen. Amb una sola mirada ja saps què sent l'altre.
4: I una altra dada de flipant. És una cançó 100% casolana. La va fer a la seva habitació amb el seu germà. Fins i tot, el videoclip el van gravar ells mateixos de nit, amb una càmera de mà pel carrer del poble per transmetre aquest misteri.
1: Doncs ja les tenim totes.
4: Vinga, mulleu-vos. Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
3: La Elena, no?
1: L'Elena
0: no,
1: que...
0: no. La Elena ja ho va fer.
2: La Sara...
5: La Rihanna.
2: La Rihanna,
5: sí.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ostres,
1: sí, ja s'ha dit ella.
2: Ja es coneix.
0: Bueno, doncs molt bé, m'agraden els seus gustos.
2: No m'esperava aquest...
4: És que li vaig dir que no entrés perquè no es notés.
0: Molt bé, molt ben vist.
1: Perquè estava jo, que l'estava cantant tu, clar, tu, l'Helena, que també es veia que estava cantant.
0: I era per despistar.
4: Jo, quan ho va escriure, li vaig escriure, li vaig dir, sobretot no entris al moment perquè es notarà més aquest tu.
1: I a la Merli també se li notava. Doncs fins aquí la nostra secció musical d'avui.
4: Ens veiem la setmana que ve amb molta més música.
1: Adéu. Doncs,
3: ja som
1: al final del programa. Aviam, què tens tan important allà, Xer?
3: Que vam estar explicant que a mi se'm notava moltíssim quan ho vam fer.
0: Vale.
1: Jo us haig d'explicar una cosa més important, eh? És que la Emma no hi és aquí avui i és que ha anat a un concurs de robòtica al seu institut, vale?
3: Que guai.
1: I està a semifinales, o sigui que...
0: I on està?
1: A Mataró, diria.
0: No estava tan lluny.
3: A la Junquera.
1: Nosaltres dient que si està pa Oslo.
2: Si diu, ahir sopant, diu, sí. I si passem, anirem a Sant Joan d'Espí.
1: No sé on va dir que vaig dir, però si això està aquí al costat.
3: I el capitán d'Espanya?
1: No ho sé. No ho sé, és com super amateur. Però estan a semis, però diu que el seu robot l'ha liat.
0: Bueno, com... enviem ànims,
1: sí,
0: pel seu robot.
1: Sí, enviem ànims des d'aquí. Si algú volia alguna cosa, algú divertit, que li ha...
6: Pensàvem que estava a la final.
1: Sí, l'hem dit. Ah, la final de l'estor. Sí. No.
0: El que sí està al final és el
1: és
0: programa.
1: És el programa, així que a mi només em queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve, al mateix dia i a la mateixa hora.

0: les 9, el carrer està ple. No hi ha res nou en aquest indret.
1: El 26 de maig serà brutal. A l'Escola Oficial d'Idiomes hi trobareu una parada especial.
2: Això és Cooper Kids, no és cap acudit. Fins 2:15 estarem aquí.
3: Només som nens, dirà tota la gent, però nosaltres som del Centre d'Estudis Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Gabon d'arribar, bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts. Yes, women, en Jasmine, del Camps de Cotó. Doncs mira, com sempre, i abans que res, disposats a començar com totes les setmanes i amb honor amb aquesta frase del nostre papi Juan Claudio, el nostre amic i sempre estimat Cifu, doncs benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-vos que el Camps de Cotó és aquest programa, és aquest espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, i que també teniu aquesta adreça, aquestes www.andrewjazz.com, per si us ve de gruix us podeu apropar una miqueta més al nostre espai, a aquest petit blog. Ahir trobareu doncs diversos enllaços amb adreces d'interès on podreu anar a veure doncs des de biografies discogràfiques, festivals i moltes coses més, com tanmateix podreu sentir programes anteriors que no hagueu sentit si us ve de gust, o bé repetir aquest si és que us agrada molt. Bé, doncs avui tenim programa especial. La setmana passada vam tenir programa de novetats i concert, i avui tenim programa especial. Dit tot això, ben presentats que estem, no ens queda res més que dir que benvinguts de nou, que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, això que estem sentint per aquí per darrere, imagino que molt reconegut per molts de vosaltres, és aquest Song for My Father del nostre estimat amic Orey Silver. Un dels àlbums més emblemàtics de Blue Note Records i un dels àlbums més emblemàtics d'aquell any 1963, que serà l'any on nosaltres avui centrarem la nostra música, la nostra selecció. Com sempre, totes les temporades hi ha algun que altre especial dedicat a aquesta discogràfica, com no, a Blue Note Records. I aquest tema que estem sentint per aquí darrere d'Orey Silver, com us deia, és un d'aquests més emblemàtics, tot un clàssic del hard bop i tot un clàssic, a més, del segell Blue Note Records, que a modus d'informació ràpida, pels que us apropeu per primer cop, doncs és una història que va començar allà pel 1938, quan el senyor Alfred Lion va anar a un concert que es deia Spirituals to Swing al Carnegie Hall de Nova York, i tot això va passar uns dies abans del Nadal del 38. I una setmana més tard, aproximadament, més o menys, va anar a un cafè, el Cafè Society, un club que estava inaugurat doncs recentment, per parlar amb el senyor Albert Harmons i amb el senyor Medilux Lewis. Aquí Lion havia vist ell mateix tocar al Carnegie Hall i els va proposar la idea d'enregistrar-los, assegurant als dos pianistes que els hi pagarien, i quan van estar d'acord, Lion va reservar un estudi pel 6 de gener de 1939 a un lloc que es creu que havia estat l'emissora de ràdio WMGM al Westside de Manhattan. A part de Hammond, Lewis, l'enginyer i Lion, només ells quatre van ser els únics que van presenciar aquest moment de la nostra història del jazz i aquest moment tan especial del naixement de Blue Note Records. Més tard vindria l'associació del senyor Alfred Lion i el senyor Francis Wolfe. Francis Wolfe, aquests dos indispensables, van fer aquesta societat, això seria allà pel 47, que era precisament Francis Wolfe, un altre exiliat de l'Alemanya, que es va convertir amb el soci, com hem dit, de Lion, i va fer les meravelloses fotografies que van adornar tant aquells àlbums de Blue Note. I després arribaré sobre l'any 1953 l'arribada del gran Rudy Van Gelder. I això va passar l'últim dia de gener del 53 i va haver un canvi absolutament radical amb els anys enregistrat, ja ho sabeu, molts de vosaltres, pel senyor Rudy Van Gelder. I avui ens anem amb aquests anys 1960. Això és el que farem. Hem fet aquesta breu història pels que us apropeu per primer cop al programa Camps de Cotot, així, molt breu. I avui ens anirem concretament a l'any 1963.

Doncs sí, això és el que farem aquesta nit. Marxarem al 1963. Recorrerem, doncs farem un tema de cada mes i els farem en grups de dos temes alhora, perquè així reini molt més la música que no les parrafades que acostuma a fer un servidor. I vosaltres podeu gaudir molt més plenament del programa del Camps de Cotó. I començarem en un dia tal com, ni més ni menys, el 18 de gener de 1963. Allà estava un dels habituals, el Segell Blue Note, com era el saxofonista tenor, el senyor Stanley Turrentine. Stanley Turrentine. Ahir el tenia acompanyat d'una gran organista, la senyora Shirley Scott, el senyor Sam Jones al contrabaix i Clarence Johnston a la bateria. Ell va treure un àlbum que duia per títol Never Let Me Go. Never Let Me Call. Això va passar el 18 de gener de 1963. Precisament, nosaltres escoltarem el tema, aquest Never Let Me Go, que pertany a un àlbum que va sortir aquell gener de 63 que duia aquest mateix títol, Never Let Me Go. I després, en segon lloc, he volgut deixar-vos amb una altra meravella que aquí a la lidera ni més ni menys que Jackie McLean, el gran saxofonista al costat de Donald Byrd, ni més ni menys a la trompeta, Jackie McLean a l'alto, com hem dit, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i el joveníssim Tony Williams, que després faria les seves aventures amb Miles al costat de Herbie Hancock i al costat de Shorty i de Tans. I ens quedarem de nou al Van Gelder Studio. Tot el que sentirem està enregistrat als estudis Van Gelder de Inglewood Cliffs, de New Jersey, i en aquesta ocasió aquest segon tema du per títol Chairs, i aquest segon tema és enregistrat al mes de febrer. Per tant, el primer dels temes de Stanley Turrentine al gener, aquest segon el 11 de febrer del 63, ja sabeu, sempre el 63, i el tema que escoltarem per part de Jackie McLean i els seus amics és un tema que du per títol Chairs. Per tant, anem a aquest primer bloc, Stanley Turrentine, en primer amb aquest Never Let Me Go, i en segon lloc Jackie McLean i aquest Chairs, en segon gener i febrer del 63.

Magnífic, els dos exemples amb els que hem començat aquest especial d'aquesta nit. Primera, en primer lloc, estava el senyor Stanley Turrentine. Turrentine, recordeu, així és el nom correcte. Doncs Stanley Turrentine estava ahir al costat de Shirley Scott, la gran organista, ja heu vist quina elegància de la Shirley Scott, acompanyant una dona que es va passar, ja diria, massa per alt, i va ser una de les grans organistes B3 Hammond de la història del jazz. Sam Jones, com no, aquí aquest metrònom de les quatre cordes al costat de Clarence Johnson a la bateria. El tema en Never Let Me Go, jo heu vist una balada on Stanley Turrentine, especialment amb el seu solo i després Shirley Scott, però especialment Stanley Turrentine demostrava tenir aquesta envergadura, aquest poderío, aquesta intensitat sonora que venia arrelada dels dos grans clàssics, sobretot de Coleman Hawkins i de Lester Young també, en algunes ocasions era capaç de, podríem juntar aquestes dues grans referències i fer un llenguatge al mateix temps molt modern, molt anclat dintre d'aquest període que estaven comentant del hard bop. Allà estava Stanley Turrentine en primer lloc i després teníem, com no, a Jackie McLean. Jackie McLean és que se m'acabarien tots els adjectius per ell, aquest home que tenia aquest so que jo diria que santificava sense cap dubte el sexual. I és que a més Jackie McLean es va alinear o es va situar sempre amb aquesta gran línia de saxofonistes parkerians, tot i que ell sí que va saber difondre el missatge de Bird dintre d'altres contextes, fins i tot amb contextes com hem vist al nostre programa del West Coast o contextes més avantguardistes i més avançats, en companyia, recordem, entre d'altres, amb gent com el propi Ornette Coleman. Com sempre, tocant una miqueta desafinat, i aquí ens ha marcat un solo amb aquest tema a mig tempo realment extraordinari. El seu saxo, un pèl desafinat, sortia per sobre de manera esplèndida. Contrastava amb l'elegància que heu vist del tema amb Donald Byrd, que portava aquesta elegància la trompeta magnífica. Un jove Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i un joveníssim també Tony Williams, com he dit, tant Hancock com Williams després farien les delícies del segon gran quintet de Miles del 60 i ahir estaven amb aquest tema, el tema Chairs. Per cert, això pertany a aquest altre gran àlbum de la història de Blue Note i del 63, febrer, 11 de febrer del 63, a l'àlbum duia per títol Vertigo. Bé, ens anem amb un altre que acaba de sonar i que no és ni més ni menys que Herbie Hancock, amb un gran àlbum que duia per títol My Point of View, el seu punt de vista. I ahir una altra vegada ens tornem a trobar amb Donald Byrd a la trompeta, a Graham Moncur, tercer al trombó, amb el propi Hank Mobley al saxo tenor, Herbie Hancock, com no, líder al piano, Grant Green a la guitarra, Chuck Israels, al contrabaix i Tony Williams de nou a la bateria. I he escollit un tema molt plàcid d'aquest àlbum, no és el més conegut d'aquest àlbum, alguns sabreu que hi ha temes com Blind Man, Blind Man o The Pleasure Is Mine, però ens quedem amb aquest A Tribute to Someone, o sigui, anem a fer-li un tribut a algú i veureu quina delícia de tema. I en segon lloc marxarem amb un altre d'aquesta època, d'aquest 63, i concretament, bueno, el primer dels temes, 19 de març de 1963, ja estem al març, el de Herbie Hancock, i pel mes de abril ens anirem amb Kenny Dorham i el seu quintet. Sí, sí, aquell gran quintet en companyia del trompetista Kenny Dorham, on estava ni més ni menys l'home del 60 i de Blue Note, Joe Henderson al saxo tenor, de nou Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Tony Williams a la bateria. El tema que he escollit és aquest clàssic Streak Ahead, i això es va enregistrar a l'1 d'abril de 1963. Per tant, Herbie Hancock, 19 de març de 1963, i el senyor Kenny Dorham i el seu quintet, en companyia de Joe Henderson, 1 d'abril de 1963. Som-hi? Vinga.

Uau, vaya dos temes, eh? El primer més tranquil, aquest tema A Tribute to Someone, el tema de Herbie Hancock i el seu septet, en aquesta ocasió quintet, perquè no hem sentit ni a Graham Moncur al trombó, Graham Moncur III al trombó, ni a Grant Green a la guitarra, o sigui que només estaven Donald Byrd, Hank Mobley, el senyor Herbie Hancock, el senyor Chuck Israels i el senyor Tony Williams a la bateria. Amb aquest enregistrament, el primer dels temes del 19 de març de 1963, hi ha que remarcar aquesta bellesa sense igual del nostre estimat Donald Byrd, que és un dels fills de Clifford Brown. Ja sabeu que per aquests trompetistes hard bop la referència va ser el nostre estimat Clifford Brown, amb aquell quintet amb Harold Land, recordeu? Doncs el més elegant de tots ells, Donald Byrd, sense cap dubte, el seu sobri, aquesta bellesa impressionant que tenia, la seva lírica, i ahir veiem com l'acompanyava magníficament econòmicament Hancock. Després hem sentit a Hank Mobley amb la seva sobrietat fent un solo realment serè de so a lo Mobley, molta serenitat, molta tranquil·litat, però al mateix temps moviment, fins i tot diria molta avantguàrdia en moltes de les frases que diu. I després hem vist el Herbie Hancock, doncs bé, com domina els tempos del tema. És una de les virtuts que més li va treure a Miles del gran Hancock, amb aquesta agilitat que tenia aèria tan seva i tan inventiva, diguem-ho, tant a lo Herbie Hancock. A l'àlbum, aquest Herbie Hancock, My Point of View, el seu punt de vista, o la seva manera de veure-ho, 19 de març de 1963. I després hem continuat amb aquesta altra meravella, amb Kenny Dorham i el seu quintet, que abans de Ready, un 10 per la secció rítmica absolut amb tot el tema. Per tant, Herbie Hancock al piano, Butch Warren al contrabaix i Anthony Williams, o Tony Williams, a la bateria, durant tot el tema. És una delícia sentir com anava aquesta secció rítmica. Era per marcar, la veritat, perfectes tots tres. I bé, ha entrat Kenny Dorham amb la seva originalitat característica, ja un veterà, a més, en aquell moment. Kenny Dorham era un dels trompetistes que al moment de donar el solo era dels més originals, dels més propis, dels més singulars, diria jo. I després, doncs, bueno, entrant ahir, el jefe dels 60, que jo l'anomeno com Joe Henderson, que notàvem que devia estar molt atent a Train, perquè sense recórrer a còpies ni links del propi Train, sí que hi ha algunes fórmules que sembla que ell anava anotant, anava apuntant a ell, i Henderson les feia de manera original. Hancock, de nou, amb el seu toc funky, amb aquest darrer tema, i un tema a més que ens recordava molt a l'hora de solejar-lo, doncs el gran Bud Powell, molt, molt bebop por ahí. I bé, la secció rítmica acabant el tema, amb uns quatres molt bons bonics amb Tony Williams. El tema duia el títol de Straight Ahead i era enregistrat a l'1 d'abril de 1963 i pertanyia a aquest àlbum de Kenny Dorham, aquest gran àlbum, aquest Una Más. I seguim viatjant, ens anem ara al maig del 23 i ens anirem ni més ni menys que amb Dexter Gordon. I Dexter Gordon acompanyat, per cert, de Bud Powell al piano, de Pierre Michelot al contrabaix, de Kenny Clarke a la bateria, aquí amb una producció, a més, va produir això expressament Francis Wolfe. Sí, sí, va ser ell mateix el que ho va produir, i es va enregistrar a un altre lloc, precisament als CBS Studios, a París, a França, un dia tal com el 23 de maig de 1963. Aquest serà l'únic tema que no escoltarem dels estudis Van Gelder. El tema i el disc és una obra mestra total, i ens arribarà Dexter Gordon amb aquest àlbum All Men in Paris, i el tema Broadway, que no us passi res. Quina meravella. I el segon dels temes que escoltareu és el gran Lou Donaldson i el seu quintet,
el saxofonista més funky, jo diria que de tota la història, i ahir estarà al costat de Irving Stokes a la trompeta, el propi Lou Donaldson al saxo alt, John Patton, que en aquell moment estava enregistrant molt pel segell Blue Note, l'orgue B3, Grant Green a la guitarra, Ben Dixon a la bateria. Ara sí, tornem als Van Gelder Studi de Ingeborg Cliff el dia 7 de juny del 63, i a l'àlbum aquest Lou Donaldson, A Man With a Horn. Sí, dos grans clàssics. El primer, A Man in Paris, del maig del 1963, protagonitzat per Dexter Gordon, i el segon, aquest altre àlbum, A Man With a Horn, i protagonitzat el 7 de juny de 1963. Vinga, ens anem al maig i al juny a gaudir-ho.

Vaya dos temes de més, també. Vaya passada. Bé, primer ens han quedat amb Dexter Gordon i el seu clàssic, aquest Old Man in Paris, i aquest àlbum, aquest Old Man in Paris, i el tema Brood Boy. I ahí estava al costat de Bob Powell, o sigui, el pare del tenor Bob estava al costat del pare del piano Bob, com Bob Powell, i del pare de la bateria Bob, com Kenny Clark. O sigui que, imagineu-se, els pares del bebop, o tres dels pares del bebop i dels seus instruments, ahí lideren això. Pierre Michelot, que estava al contrabaix i produït, com hem dit, per Francis Wolff a França. Aquest és l'únic tema que està fora dels estudis Van Gelder, els Civis Estudis de París, a França, el 23 de maig del 63. Estàvem a maig. El tema Broadway. I ja heu vist com aquesta originalitat, aquesta manera d'utilitzar les notes fantasma o Ghost Notes de Dexter Gordon, aquestes cites que en qualsevol moment ens posa en cita cua al segon tema, aquesta gran, jo diria, aquesta gran facilitat a l'hora de tocar, aquesta potència, poderiu, de Dexter Gordon, el pare del saxo tenor Bob, i a més el seu sentit de l'humor, heu vist al final del solo, un humor que vindria i agradaria, com no, al nostre estimat Sonny Rollins, aquí tenia a Dexter pues, com un dels seus pares, al igual que Coleman Hawkins. I ahir després hem vist a Bud Powell, a Bud Powell, també rei del piano Bob, aquest gran contrast amb els temes que ell més utilitzava, que eren els més bobs, però bé, quina economia li donava la segona mà, sapiguent que això anava d'una altra cosa. I bé, després hem vist uns quatres ahir a càrrec de Dexter Gordon i Kenny Clark, i Powell, Bud Powell, que ha tancat el piano, ja ho heu vist, a lo Count Basie, pin, pin, pin, sí, fent un homenatge ahir amb aquestes tres notes al papi Count Basie. Aquest era el primer del tema que escoltàvem, i el segon estàvem amb Lou Donaldson i el seu quintet. Irving Stokes a la trompeta, el propi Donaldson al saxo, el John Patton a l'òrgano, Grant Green a la guitarra i Ben Dixon a la bateria. I jo diria que Donaldson, pues, com sempre, amb aquesta barreja calorosa que ell té entre el blues i el funky, sempre ahí, aquests dos conceptes sempre permanents. I el primer solo que hem escoltat, per cert, era de Grant Green, el guitarrista per excel·lència Blue Note. Grant Green va ser el gran guitarrista Blue Note per excel·lència. Després el sentirem. I també hem sentit a Irving Stokes, a Irving Stokes a la trompeta, amb un so de trompeta molt clàssic, eh? Jo diria que molt armstrongià i molt a lo grans trompetistes clàssics dels anys finals dels 30. Ha estat excepcional, a més. I després hem vist, doncs, bueno, Donaldson de nou, pues, afiliat a Parker, com la majoria de tots els alts d'aquella època, però sempre amb el seu so aspre, aspre, aspre. John Patton ahir també estava acompanyant a l'òrgan magníficament. L'àlbum, aquest A Man With a Horn, i per cert, abans no us he dit el títol del tema, aquest A Melancholy, My Melancholy Baby, també un dels grans clàssics de la nostra història.

Bé, ens anem amb una altra músic que, si bé no va tenir una trajectòria tan llarga, sí que va ser, déu-n'hi-do lo important que va ser, perquè us parlo del trompetista Johnny Coles, tot un... Vamos, una bèstia de la trompeta que va deixar un disc, el que escoltarem ara, d'aquest any 63, impressionant, un disc que portava el títol de Little Johnny C, o sigui, el petit Johnny Coles, amb una C. I al costat d'ell, ni més ni menys que Leo Bright, el saxo alt, ja veureu quin saxofonista, també alguns temes a la flauta, Joe Henderson, afiliat a aquell 63, com hem dit, des que va encertar el seu àlbum de presentació, aquell Page One, doncs ahir ja es va quedar Joe Henderson per sempre més amb el Blue Note, amb el segell Blue Note, el tenor Duke Pearson, l'elegant pianista Duke Pearson, el piano Bob Kinshaw, el contrabaix, i Walter Perkins a la bateria. Continuem estant als estudis Bangeld i ens quedarem amb aquest blues. Atenció al blues, Little Johnny C. Aquest és el tema que escoltarem, i també el nom que li dona, o sigui, el tema que li dona títol a l'àlbum. I després escoltarem el gran elegant, entre les elegàncies, jo diria, al costat d'Art Farmer a la trompeta, doncs ni més ni menys que Blue Mitchell i el seu sextet, amb una versió del Cry Me a River que de veritat us posarà la pell de gallina. Això pertany a un àlbum que es diu Steve Lightly, i al costat del gran trompetista elegant Blue Mitchell a la trompeta està Leo Bright al saxo alt, Joe Henderson de nou al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. I ens trobarem ja al 13 d'agost de 1963. Per tant, juliol amb Johnny Coles i el seu blues, i agost amb aquesta, de veritat, preciosa versió del Cry Me a River, interpretat per l'elegància en dos pates, pel senyor, el gran trompetista Blue Mitchell, pel mes d'agost. Som-hi!

Carai, quina versió del Cry Me a River. Bé, ara en parlem, però primer estava en Johnny Coles i el seu sextet. Vaya blues, el blues de la nit, sense cap dubte. Vaya blues que s'han marcat, aquestes bestioles. Leo Wright, que ha començat el saxo alt, ja heu vist que el solo començava Leo Wright amb una inquietud i una energia, jo diria fins i tot nerviosa, però una, vamos, també una essència percariana brutal. Després ha aparegut Joe Henderson, que a pesar del tempo ràpid que portava el Ted Blues, que era un tempo considerable, doncs s'ha mostrat dominant tot això de manera elegant, tranquil·la, fins i tot, moltes notes, això sí, però a pesar de la rapidesa s'ha quedat com si no passés absolutament res, ho ha fet absolutament magistral. Després hem escoltat a Duke Pearson al piano, molt melòdic, molt lí, que és un pianista eminentment molt hardbopper, però bon compositor i un músic molt dotat a l'hora de donar-li certa sensibilitat a aquest instrument, tot i que les seves marques són molt silverianes, però bé, ell és un músic molt, va estar un músic molt capaç i molt dotat dintre d'aquest aquests contextos. I després, bé, ja que dic que Bob Crenshaw, que estava allà amb el tema, el contrabaix i Walter Perkins a la bateria, portaven un tempo realment, sobretot Walter Perkins, un tempo amb els xals, o sigui, absolutament perfecte, i els quatre que marcava rapidíssim aquest walking ràpid de Bob Crenshaw també era absolutament genial. El tema Little Johnny, sí, que pertany a l'àlbum del mateix nom, i estàvem a 18 de juliol de 1963 i ens n'hem anat a l'agost, doncs amb Blue Mitchell. I quan hem començat a sentir aquest Cry Me a River, doncs la veritat és que se t'esgarrifa veure com aquesta bellesa tan impressionant d'aquest trompetista surt i es reflexa d'aquesta manera, que sembla que apareixi el dia, que apareixi el sol d'una vegada, i a més amb un tema que portava aquest arranjament per darrere, doncs, dels dos vents, de Leo Wright i de Joe Henderson, que era absolutament preciós. Una manera, els tres han emmarcat amb la secció rítmica permanent ahir, han emmarcat amb aquest arranjament una preciositat, una preciositat de tema, i després el solo de Henderson, que avui és el gran protagonista d'aquesta nit, doncs ja hem vist com empatitzava per aquesta part més sentimental i apostant per un feeling que tampoc a Henderson se li va escapar mai de la mà. Això pertanyia a aquest àlbum Steed Lightly, un àlbum enregistrat el 13 d'agost de 1963, com tots menys un dels temes d'aquesta nit, al Van Gelder Studio, a Hemel Cliff, a New Jersey. Bé, hem dit que Joe Henderson pràcticament era el més sentit aquesta nit, i evidentment ho és. I tornem a sentir un altre company, perquè tot el que van enregistrar ells dos, i amb aquest 63 van fer algunes coses, tant Kenny Dorham com Joe Henderson junt, és perquè no us falti a la vostra discografia. I si a sobre afegim un pianista tan contemporani, tan modern i tan especial com Andrew Hill al piano, Eddie Kahn al contrabaix i Pete LaRocca a la bateria, us podeu imaginar el que sentireu ara. I Joe Henderson i el seu quintet, aquí amb un àlbum dels més emblemàtics també de Blue Note, un dels més coneguts, com és aquest Earthing. Jo en aquesta ocasió, ja que pràcticament aquests àlbums els hem sentit pràcticament a la seva totalitat després de tants anys, he escollit un tema que ens quedava pendent després de molts anys, aquest Escapade. Anem a escoltar-lo i ja veureu quina preciositat de tema. I després, doncs, rei de la serenitat, gran saxofonista, almenys per mi, indiscutible, aquell que Miles Davis, quan va tenir problemes, va tirar d'ell, va dir, vine tu, perquè ha marxat Coltrane, hòstia, i en trobo un ren que no sé què fotre, vine, nen, i va cridar aquí, a Hank Mobley, capaç de fer el que volgués. I ens anirem amb Hank Mobley i el seu quintet amb un àlbum que du per títol un dels més coneguts d'ell, No Room for Squares, i és un enregistrament de l'octubre, del 2 d'octubre de 1963. Al costat d'ells, atenció, Papi, trompeta hardbop por excelencia, una de mis preferidos, com espero que sigui per vosaltres,
Ah, sí, el meu estimat Lee Morgan a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Andrew Hill, com hem dit, al piano, John Hurry al contrabaix i Philly Joe, sí senyors, Philly Joe Jones a la bateria, Van Gelder's Studi, Hanging Cliff, New Jersey, 2 d'octubre de 1963. El tema, el que li dona títol a l'àlbum, que és el que escoltarem, No Room for Squares. Per tant, setembre amb Joe Henderson i el seu quintet i octubre del 63 amb Hank Mobley i aquest àlbum No Room for Squares. D'aquí una estoneta tornem-hi. Atenció, atenció, oído al dato.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram, caram. I mirarem d'anar ràpid perquè ens capi de tot. Ja estem al mes de setembre i octubre, que és el que hem sentit. Primer en Joe Henderson i el seu quintet i el tema Escapade, Escapada. I quina preciositat de tema que hem sentit. Aquesta composició de Henderson tan moderna i complexa, a més per solejar. Ella ha entrat amb aquesta entrada, doblant el tempo, ralentitzant-lo amb aquesta espècie de pont. Després Kenny Dorham, el mateix, amb el seu so un tant més apagat, però sobretot, com deia abans, original on hi hagin. I després Andrew Hill, que li posava aquests accents al tema, a més, el més innovadors possibles, i jo diria que quasi a l'Elbum Hope, que els que sou seguidors del programa sabeu que hem fet especial sobre aquest pianista oblidadíssim, o aquests dos, Andrew Hill i Elbum Hope, doncs a l'Elbum Hope, que era tot un geni amb aquest tipus d'harmonització complexa, aquesta riquesa harmònica que tenien aquests dos salvatges de pianistes. Doncs ahir ens hem quedat primer en Joe Henderson i el seu quintet, acompanyat de Kenny Dorham, de Andrew Hill, d'Eddie Kahn i de Pete LaRocca, el 9 de setembre del 63, amb l'àlbum Earthing i el tema Escapada. I després, aquest tema, jo diria, tan enganxós, tan swinging, i aquest tema que donava tant de sí com era aquest No Room for Squares amb el senyor Hank Mobley i el seu quintet. I atenció ahir a Hank Mobley, dir primer que la secció rítmica, Philly Joe Jones, com sempre, fent aquestes variacions que feia tan mètriques i que tant li agradaven també a l'època del primer quintet, recordeu, amb Rick Garland, Coltrane, etc., el quintet dels 50 de Miles, doncs bueno, fent-ho extraordinàriament bé. I hem vist aquí com Morgan, Lee Morgan, el nostre estimat Morgan, amb el seu, bueno, mostrant una quantitat de recursos, entrant amb aquest staccato que entrava, amb aquests perfectes blends, en diuen, aquestes torçadures que fan els trompetistes tan, tan espectaculars, amb aquesta manera de fer aquests trinos. Però a més és que ho feia amb total tranquil·litat i sense cap estridència. Ahí estava Lee Morgan, que ara en gaudirem una miqueta més amb ell. I després, bé, Andrew Hill de nou, diferent a tots, absolut, singular, i que era Mobley, doncs, bueno, posant-li un swing precís al tema que entenia, i molt gràcies a aquesta secció rítmica, la seva serenor clàssica i aquesta modernitat aplastant que tenia, aquesta convivència del classicisme i lo modern, que jo penso que Hank Mobley ha sigut un dels més representatius de tota la història del jazz. Sí, un dels més representatius. Aquest últim tema, com hem dit, 2 d'octubre de 1963, i nosaltres ja marxem, i marxarem aprofitant al màxim el temps, perquè ens n'anirem, us deixaré amb dos dels grans àlbums d'aquell any 1963, molt coneguts per vosaltres, però que penso que val la pena tornar a escoltar almenys un tema. Tornarà a estar Joe Henderson aquí, dintre d'un àlbum que és una joia absoluta, aquest àlbum que, dient fins i tot el títol Idle Moments, a tots ens ve al cap aquest meravellós disc de Gran Green, del guitarrista per excel·lència del segell Blue Note. Doncs bé, ahir es van trobar un dia tal com el 15 de novembre del 63, Joe Henderson al saxo tenor, Bobby Hutcherson al vibrafon, Duke Pearson al piano, el propi Gran Green i líder també a la guitarra, Bob Crenshaw al contrabaix i Al Harwood a la bateria, als Van Gelder Studios d'Englewood Cliff, New Jersey, un dia tal com el 15 de novembre de 1963. No escoltarem el tema Idle Moments, que és de 15 minuts i és una autèntica preciositat, però sí que ens quedarem amb el tema Django. Ja sabeu, Modern Jazz Quartet, Milt Jackson, John Lewis, doncs bé, ells van composar això, i ens quedarem amb aquesta versió que fan ells del Django, de l'àlbum Idle Moments del senyor Grant Green, 15 de novembre de 1963. I s'acaba l'any, i s'acaba el programa, perquè ja hem arribat al desembre, i us deixaré amb qui? Amb Lee Morgan. I el que va ser un àlbum sonat va ser, com no, el The Sidewinder, ja ho sabeu. No escoltarem ni el Totem Pole, ni el The Sidewinder, ni el Boy What a Night, no, avui escoltarem el Hocus Pocus. Escoltarem, marxarem, si podem, amb la totalitat del Hocus Pocus, recordant que torna a estar aquí Joe Henderson, Lee Morgan a la trompeta, Barry Harris al piano, Bob Crenshaw al contrabaix, Billy Higgins, sí senyor, a la bateria, 21 de desembre de 1963.
a l'àlbum, ja ho sabeu, de Sidewinder, el tema Hocus Pocus. I per la meva part res més, hem aconseguit escoltar 12 temes, un per mes d'aquest 1963, del que va passar dins del segell Brunot, i espero que aquest programa hagi estat del teu gust. Per la meva part res més, com sempre, dir-te que facis moltíssim l'amor i gens la guerra. Jo t'espero, us espero la setmana vinent. Bona setmana i bon jazz. Morgan i Grand Green, Django i Hocus Pocus. Bye bye.

0: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: La cooperativa Les Tosopus espera davant de l'Institut d'Aigua Viva.
2: Posarem a la venda clauers, imants i articles de decoració.
3: Si a l'Hospital de Sant Joan de Déu voleu ajudar...
4: A la parada de Les Tosop no podeu faltar!
3: Tots els diners recaptats aniran destinats a la Fundació.
5: Hola a tothom!
6: Som l'Urquians, la cooperativa de l'Escola Federico García Lorca.
5: Ens trobareu el dia 26 de maig a la Rambla Balma, just al costat de l'Institut d'Aigua Viva, de 9:30 a 12:30.
7: Voleu conèixer els nostres productes?
5: Són tots artesans, fets per nosaltres i molt econòmics.
6: Tindrem clauers, penjols, pulseres, punts de llibre, molinets de vents, baldufes i moltíssimes sorpreses més.
7: Part dels beneficis aniran destinats a Pallapupes, una ONG formada per pallassos professionals que treballen als hospitals. La seva missió és portar alegria i humor a les persones hospitalitzades.
5: Recordeu, ens veiem el 26 de maig a la Rambla Balmes, a partir de les 9:30 del matí.
4: Us hi esperem!
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: És el següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No, al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades. I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralles calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat del tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt... molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, Quatanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident

0: ficat xinès, és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès, sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts... A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, no? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica, recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes.

0: cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res, simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen els 24, les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric super detallat, i gairebé sense cap mena de parada al món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Olé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren... Els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla, eh?
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps... no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica. Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats... els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., va? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol, que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se d'aquests regnes, defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, bé, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian. On hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la gran muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre, per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic." No? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que es parla molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: de Xina.
1: Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital, vale? Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per a la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Potser.
0: Tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. I què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar 1000 anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9, 10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats, com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, amb moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, vols que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com a una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 532. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres a les 11 de la nit per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast tant en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, iBooks, etcètera.

Doncs avui presentem el nou treball de Yolanda Moleta, artista multimèdia i cor electrònic dins d'una sola dona que treballa exclusivament amb la seva veu. És el seu tercer disc i porta per nom Oceanina. Moleta crea encantaments sonors a través d'harmonies en capes, tècniques vocals ampliades i processament en viu. N'escoltem un altre tall. Això és Yolanda Moleta.

I el tercer disc d'aquesta nit ens el porta Sen Piñeiro, conegut com Embra Grit, a qui vaig conèixer fa uns mesos aquí a Barcelona prenent unes cerveses. Llavors ja em va explicar que estava preparant aquest EP per a Line, el segell de Richard Cartier, i ja el tenim aquí. Són 5 talls sota el títol de 11 Fins, i el que sona és The Fame.

no perdeu la pista a aquest projecte de Sin Piñeiro, a Emra Grid, perquè té una discografia realment molt interessant.

Bowline és el títol del nou treball de Sealer. Feia temps que no sabíem res de Will Thomas Long i aquí el tenim amb un nou disc creat per encàrrec per a la Universitat de Califòrnia per acompanyar una exposició de 13 manuscrits del segle XIV. Escoltem la peça titulada Floating Cells.

Continuem amb el musicòleg, viatger i compositor nord-americà Peter Garland i el seu disc Plain Songs, Love Comes Quietly. Són 7 composicions per a orgue de tubs interpretades per l'organista Carson Kumann.

Tancarem el programa d'avui amb una peça del projecte del belga Somni 451 i el seu disc Slowdown, publicat el passat juliol. De fet, aquest disc són versions ralentitzades d'antics temes seus, tal com fa Agustín Mena Warmth, també amb el seu projecte i el seu segell. El disc, el que escoltem ara, de Somni 451, arrenca amb aquest Alpha Centauri.

Doncs amb aquest projecte Somni 451 i aquesta peça Alpha Centauri ralentitzada i remasteritzada per aquesta ocasió, arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 532 del Núvol de Fum.

Recordeu que tenim el blog del programa núvoldefum.blogspot.com, des d'on podeu escoltar tots els podcasts, comentar i fins i tot fer un donatiu si voleu. I recordar-vos també que ens tornarem a retrobar, si voleu, la setmana vinent aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
0: Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.